ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

Cats. Tot el que pots fer al web d'iCat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les iCat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'iCat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'hospital per Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que, bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-Àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragona, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són, ai, ja 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí dos dies a les 6 de la tarda serà fosc.
1: Calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta.
1: Nena, molt maca aquesta, Quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre te l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'un, realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. L'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui evidentment ni el contem, i no us negarem que tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament dona la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: aplaudiment Good Morning Baltimore del musical Hairspray, que per cert arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil. Tranquil,
2: reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres. Per què ha apartat el candidat a Figueres? Perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa, en parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Besa, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve Ricard Ostrell, sí. Doncs... Ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon dia. Doncs mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que bon entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí, darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. l'Ajuntament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, en bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Arribat ja a 5:15 del matí i 1 minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna, i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus, i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. Aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates mentira, a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Home,
0: potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Infàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara. Quina marranada.
0: Demà, demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posaríem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: Ni quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit, i un d'ells ens el porta com cada matí l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.

0: Twitter.
1: L'última setmana del programa.
2: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
1: Per favor.
2: No,
1: i
2: he posat aquesta.
1: A veure, però, a veure, Lara, com no pots conèixer, per favor?
2: No m'agrada, no m'agrada. Ui, a mi m'havien agradat, eh?
1: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
2: I m'agrada la seva veu.
1: I ell és que estem simpàtics.
2: A mi em cau molt bé, però, o sigui, és que m'interessen molt poc.
1: Per què?
2: No sé, no sé, no m'ha interessat mai.
3: No t'acaba, eh?
2: No m'acaba, no.
1: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco, perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
2: I de fet, t'ho he posat jo.
1: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
2: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què respon als atacs constants que rep de haters a les xarxes, que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
4: Y así vestido, parezco demasiado femenino para ser un hombre. Porque parezco gay, y yo me pregunto, ¿qué parezco femenino? Okay.

0: Cafeïna Crazy in Love de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
2: A veure, Cristina.
0: Exacte. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant. La gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem
2: fatal.
0: Això
2: ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo el noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro, sèrie, que raro, ja va llorar rara. Jo estic com una marea. Saps? Com jo, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim
2: lluna,
0: aquí.
2: La lluna, no, avui està mogubeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar el Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el president fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba als 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada a aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats, segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior Núria Parlon en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que, bueno, pues el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar el
0: motor. I alerta, avui hi ha vaga Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 5:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, com duia, les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada: El Periódico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
4: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan durant donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 2:45 a.m, 5 minuts, com duc també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
4: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
4: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
4: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
4: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
4: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 6:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no ho robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Si això passa aquí, durant
1: no
0: dos
1: dies.
0: Ja ha tancat.
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo, llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, que aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, no sé si t'agrada.
0: Ah, sí, m'encanten.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustoses, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofita, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que és perbera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop. Fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
4: A la contrària.
0: Un moment que no et sento, com?
6: Ah, que no, és que fotin fred.
0: Fot calor.
6: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
4: L'equivalent amb calor?
0: Però les pedres també poden arribar a petar.
4: Ah, bueno, sí.
0: No, amb aquestes...
6: Sí, m'agrada molt. No l'havia sentit mai,
0: t'he de dir. Fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
6: No.
0: Doncs vinga.
6: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo del món.
6: No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
4: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 2:45 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 27 26, tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà, vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, que aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte la costa.
0: I aquestes hores, que amb només 5 minuts arribem a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginesta, Masoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat, que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals, quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
0: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país. Bueno.

Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme. No,

0: aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol, Roger, quin menú ens heu preparat?
2: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que mica en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que diguem-ne les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la final gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
1: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
3: Molt.
1: Que té un seguit
3: d'admiració
1: total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
2: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
1: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Lías, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
3: Sí, sí.
1: Segona i tercera posició.
2: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries,
1: si no vull dir,
2: una dada real sobre El Encargado.
4: Agua y sed.
3: Ui, aquí.
1: Però...
2: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
1: No tinc ni idea del que em parles, però...
3: No.
2: Has vist la sèrie de L'Encargado?
3: No,
2: no l'has vist, doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
1: Hi ha una dada sobre això?
2: Hi ha una dada sobre
3: això.
2: Litres...
3: Com ho trobes, això?
2: Pues, ja, ara us ho explicaré.
3: Idescat de Argentina.
5: Idescat Buenos Aires.
3: A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
2: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
1: Sara i jo diem 2 milions.
3: Cada dia?
1: Sí, clar. És que hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
3: 1,5 milions, jo et diria més i tot, 3,5.
2: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
1: Què?
2: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
1: Una bestiesa.
2: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
1: que gastin menys,
2: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar.
3: Sí,
2: no cal fer-ho, no cal fer-ho mai.
1: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
3: Nois, pareu.
2: I mira-te L'Encargado, que és una gran sèrie.
1: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Cop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Cop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
14: Ah,
13: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
14: Que maco. Eh?
15: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte.
15: La...
13: No?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: que estigui ja desesperat.
1: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
0: Sí.
1: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe? Sí, sí.
0: Pots sentir?
1: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
2: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, és que estic la temporada que jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de persones que,
1: o dones, és a dir, que
3: les dones ronquen molt també,
1: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per ser greu. Prou!
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Antic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta, aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
1: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana i acabem. Home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'ics de 3CAT.
7: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no? Conec una cala secreta que flipes. Estàs sol. No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys. Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final...

0: Bon dia, matinera.
1: Hola, bon dia, matiners.
0: Com estàs, Cristina?
1: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
0: I cap on vas exactament, Cristina?
1: Jo vinc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
0: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
1: Sí, tirem ràpid, sí, un minutet.
0: A quina hora ens hi posem, Cristina?
1: Ens posem a les 6 o 2 minuts abans.
0: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
1: No, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre m'ha tingut molt i ho porto molt bé.
0: És a dir, sí. Que fa anys, que fem aquest horari.
1: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
0: I tant, home, és que el dia clar, comença clar, que no té color, perquè no hi ha ningú.
1: Sí, clar, molt millor.
0: Cristina, fins a quina hora treballarem?
1: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que és perquè el mercat obre tot el dia.
0: Sí.
1: I que jo soc una petita autònoma, o sigui, que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
1: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
0: Val.
1: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
0: Sí.
1: Perquè jo s'escolto també cada dia.
0: Molt bé.
1: I també va del meu cor.
0: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
1: Sí, em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la
0: veritat. Doncs tots...
1: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he dit, no l'he pogut dir.
0: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana a aquestes hores del matí, li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Molt bé, a vosaltres.
0: Una abraçada, adeu, adeu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
2: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
0: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
2: Molt bé. Com a més a més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
0: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tots els rècords.
2: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món.
0: Sí,
2: de veritat,
0: no?
2: Es diu World Wide Weather.
0: Sí.
2: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. But, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i tal, i anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
0: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
2: Avui, aquest dilluns i dimarts seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
0: sí,
2: però normal. I atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
0: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
2: Que tingueu bon dia, però alerta la tarda amb les tempestes.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Ja.
0: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí, a veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
3: Mira, home.
0: Ui, si vas amb menorquines i tot.
3: Menorquines, què vol dir? Abarques.
0: Les abarques aquestes.
3: Què és això? Jo què sé,
0: bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
0: Tot el cafè per sobre, és un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
3: Sí.
0: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització. Però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la locomotora se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me puse con él. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: nois que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: Vol saire?
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i re.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
10: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o s'és espanyol o s'és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un chivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar la gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podían moverte para nada. Y el padre de los Cortés... ahí murió, bueno, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa, un cop. El desconeixement de les llengües, que llavors allò no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Shahar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia el camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.

0: Un altre cop bé. Què ha passat?
1: La zia heu degut d'any.
2: Verges!
1: Heu fet la vostra feina, però sou molts. Sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
3: Pau, no.
4: Un plaer, Jacinto.
3: Pau!
4: No perdis la fe.
1: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
4: He oblidat què vol dir ser humà.
1: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
4: Cremareu a l'infern!
1: T'he dit atega!
4: Tots pagareu!
1: Stoffen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
4: Fill de puta! Cremaré l'in...
1: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Vite!
5: Envia de la Bert, que li porti aquesta peça.
6: T'envia Boix?
5: Ets l'Anna?
6: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
5: Jacinto. Soc en Jacinto.
6: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria de Gramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament de Gramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres i sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excaven galeries subterranes a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: el vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seues tradicions, de les seues costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra, i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i hi havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres, i al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, vam veure que era perquè el procés d'assecament del sòl les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de llatar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles. I de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota aquesta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes, eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis, en aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està, i un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven en aquest cas aquestes de marra i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així pues, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho tenien tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com se diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria
2: amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
2: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat, ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
2: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com deia ma iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, claro. És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí cada dijous i divendres venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
2: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores, no? És bonic mostrar, pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps, no? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
2: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats. Pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixa un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè, doncs, te veïs dels teus problemes del món. Per mi, doncs, va ser molt important. I després va vindre, doncs, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió, i això em va ajudar a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
2: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i dir, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
2: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat, no, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes, no vaig pensar gaire cosa més,
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant, i va triomfar. Encara ara és top ventes.
2: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, soc lletadora. I jo sola, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
2: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora, i així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé, he sigut jo en tot moment, i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic este procés, tot i que ha sigut molt dur, I nosaltres el que intentem, esta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
2: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... En altres hi ha com esta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast, i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que, si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, clar, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant net, no? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus, eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure, que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador, vale, potser alguna medició més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha, no? O sigui, jo que he estudiat per ser això, he estudiat els coneixements de Maiaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula on hi hagués un lloc on tu podries tindre no sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.

0: a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard el van batejar amb el seu nom, un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres a París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor, però a la nit no hi havia aquests guardes i això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor per mi.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en l'estat

0: tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana, a hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc, afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 o la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogó. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès, i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a estes hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
0: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la muerte para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
0: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos. Y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable, porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
0: Rosalí, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente, y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
0: Pues Rosalí Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes. Siempre a la orden.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:45 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el catàleg municipal de patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema "Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom". Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
0: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà del Manlleu i Roger Martí del Vilafranca analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabinyànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.
3: La xarxa de comunicació local.
14: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Orgull de L, orgull de G.
17: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
18: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
19: Sabies que...
20: La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on dos delinqüents comuns van retenir quatre ostatges durant cinc dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta. Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en Xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7 congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
16: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig. per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
14: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contra rellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia, un plaer.
0: El govern ha decidit prorrogar, o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre, les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
2: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
0: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
0: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
2: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas, y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos como el transporte, la ganadería y la pesca hayan sido los sectores que desde el gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
0: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
2: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
0: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el catàleg municipal de patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. L'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
5: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
21: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
5: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà del Manlleu i Roger Martí del Vilafranca analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al playoff el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
22: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
23: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabiñánigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la cultura, el grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec

0: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la zona franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
1: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
0: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida a aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
1: El que volia que fos el règim a aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront a això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
0: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
5: L'objectiu de la higiene alimentària o higiene dels aliments és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo

0: experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant als accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista Peset amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Patronora Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta els 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i per el litoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i per tant ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura més a més molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa. Ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
0: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar. para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'antiga central elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
9: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
9: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, del Tona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tenis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tenis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva
1: ràdio. Bon dia a tothom, en punt dos quarts de nou des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM. Una nova setmana que encetem des d'aquí, des de la freqüència de Vilafant FM, des de l'Empordà, amb il·lusió i amb ganes de compartir una programació de música, d'actualitat i d'informació del territori. Avui, doncs, continuem amb aquestes temperatures que sí, que s'han alleugerit una miqueta, s'han estabilitzat una miqueta, però hem tingut un cap de setmana intens, dissabte, sobretot, amb aquesta alerta groga que vam tenir de temperatures. Temperatures que els termòmetres marcaven, en el meu cas, doncs, ho vaig poder veure, entre 39 i 40 graus va arribar marcant alguns moments el termòmetre. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta bola d'aire calent, que quan impulses, vas amb bicicleta o vas amb moto o vas amb el cotxe amb les finestres baixades mateix, aquesta bola d'aire calent que dius, mare de Déu, senyor, quina calor. Estem estiu i això és el que ens toca. Ja ho sabem que aquest estiu també ho van dir-ho, que tindríem un estiu calorós. Per tant, doncs, normal que en aquestes dates tinguem, doncs, aquestes temperatures, segons les previsions que ens han anat donant des del Servei Meteorològic de Catalunya, des de les xarxes de meteorologia. Avui, 29 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Tròpics, el Dia Mundial del Disseny Industrial i també és el Dia Europeu de la Esclerodèrmia. Nosaltres avui des de la ràdio anem a repassar també una miqueta algunes de les coses que habitualment fem, que és el Santoral, Pere i Pau, Marcel, Anastasi, Sir i Beneta, i també doncs a tota la gent que celebri quelcom d'especial, aniversaris i altres efemèrides. Des de la ràdio, una forta encaixada, una forta abraçada i moltíssimes felicitats. El refrany del dia que diu que per Sant Pere, garbes a l'era. L'administració és, en aquest cas, amor congelat, ho va dir François Sagan. Mercats avui dilluns, trobarem a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Avui és festivitat de Sant Pere, doncs, a Figueres. Avui la capital, doncs, està de festa. Festa, doncs, que ja va gaudir també el cap de setmana, amb diverses activitats. Algunes d'elles i que ens toca des de la ràdio, doncs, hi hem estat fent el podcast del pubillatge, doncs, a la comarca. Doncs, va haver-hi els nous representants de Figueres, es van presentar. I, per tant, doncs, després en parlarem al nostre informatiu local i comarcal. Doncs vinga, va, en aquest 29 de juny, amb ganes de compartir, com dèiem, bones propostes musicals, donant-vos la benvinguda a un servidor Ivan Yerpes aquí a la FM, amb Aitana. Molt bon dia a tothom. Vinga, anem a aixecar el país.

Conexión Psíquicas, la cançó que ens va presentar Aitana el mes de juny. I aquesta, la versió de Camilo Sesto que ha fet David Bisbal, titulat Vivir así es morir de amor. Sí.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Déu-n'hi-do, quina combinació, aquesta producció de David Guetta amb les veus de Teddy Swims i Tones and I amb el Gone, Gone, Gone. Bones veus, com dèiem, del panorama internacional, veus amb caràcter, veus potents. I ara arriba als Catarres. Comença a fer-se

0: Vindran.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquesta nova setmana, dilluns 29 de juny del 2026. Figueres impulsa un nou sector industrial del nord de la ciutat.
4: El pla de govern al territori fa parada a Figueres per apropar les actuacions de la Generalitat.
3: L'Hospital de Figueres lliurarà un kit de suport a les pacients operades de càncer de mama.
4: L'Alt Empordà perd prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any.
3: La Guàrdia Civil suprimeix la unitat de subaquàtica de la Costa Brava i genera malestar al territori.
4: Jana Illa i Oriol Mansió, nova pubilla i nou hereu de Figueres.
3: I tancarem l'edició d'aquest butlletí de notícies i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres fa un nou pas per desenvolupar el futur sector industrial nord després de presentar als propietaris dels terrenys l'avanç del pla parcial urbanístic. L'àmbit de més de 280.000 metres quadrats es destinarà principalment a usos industrials, terciaris i comercials amb l'objectiu d'atraure noves empreses. El consistori assumirà la redacció del pla parcial que definirà l'ordenació del sector i permetrà iniciar-ne la urbanització. El projecte també preveu nous enllaços viaris i espais per a serveis tècnics i forma part de l'estratègia municipal per reforçar el desenvolupament industrial, aprofitant les futures connexions de la ciutat.
4: Figueres ha acollit aquest cap de setmana una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori, una iniciativa de la Generalitat per explicar a la ciutadania els principals projectes que impulsa el conjunt de Catalunya i especialment a l'Alt Empordà. Entre les actuacions destacades a la comarca hi ha la futura declaració del Parc Natural de l'Albera, el projecte d'energies marines PlemCat, la construcció de 511 habitatges protegits, noves escoles a Ventalló, Vilabertran i Figueres, l'ampliació del cap de l'Escala, una nova comissaria dels Mossos a Llançà i una inversió de més de 30 milions d'euros del Puosc destinada als municipis de l'Alt Empordà.
3: L'Hospital de Figueres començarà a entregar un kit de mama a les dones que se sometin a una cirurgia per càncer de mama. La iniciativa finançada per la Fundació Oncolliga Girona vol facilitar la recuperació física i emocional de les pacients des del primer moment. El centre hospitalari realitza prop d'un centenar d'aquestes intervencions cada any. El kit inclou informació i material útil per a postoperatori, com una bossa de drenatge, una pròtesi provisional de cotó i productes hidratants, a més d'informació sobre els serveis de suport que ofereix Oncolliga. Després d'implantar-se a Girona i Palamós, el programa arriba ara a Figueres amb l'objectiu de millorar l'acompanyament i la qualitat de vida de les persones afectades durant el procés oncològic.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Alt Empordà ha perdut prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La comarca ha passat de 8.629 pisos turístics al maig del 2025 a 7.736 aquest any. En el conjunt de la demarcació de Girona, la reducció supera els 2.100 habitatges, una caiguda de gairebé el 9,5%. Malgrat aquest descens, la Costa Brava continua concentrant una part important d'aquest tipus d'allotjaments. Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala es mantenen entre els municipis amb més habitatges turístics de la demarcació. La disminució s'emmarca en el nou context regulador impulsat per la Generalitat, una normativa que diversos municipis turístics han qüestionat perquè consideren que pot afectar l'activitat econòmica i l'oferta d'allotjament.
3: I el Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir la unitat dels grups especialistes d'activitats subaquàtiques, els GEAS, de la Guàrdia Civil, en base a l'Estartit. Des de fa prop de 30 anys donava servei a tota la Costa Brava. A partir d'ara, aquest servei quedarà centralitzat a Barcelona, una decisió que ha provocat el rebuig de diversos alcaldes del litoral. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí considera que la mesura pot afectar la rapidesa de resposta en rescats i actuacions de vigilància, especialment en una zona amb intensa activitat de com les Illes Medes. Els municipis també destaquen la tasca dels GEAS en la protecció del medi marí i en la prevenció de furs de corall i reclamen que es mantingui aquesta unitat especialitzada a la Costa Brava.
4: Figueres ja té nou representants del pubillatge. En el marc de les festes de Sant Pere, Jana Illa ha estat proclamada nova pubilla de la ciutat i Oriol Mansión, nou hereu. El nou pubillatge es completa amb Ingrid Medinilla com a dama, Pere Alemany com a fadrí, Laia Vicenç com a pubilleta, Roger Mainer com a arauet i Berta Pujolar i Emili Salazar com a dametes. L'acte, celebrat a la Rambla, també ha servit per acomiadar els representants sortints i ha estat precedit per una cercavila amb gegants i una trobada d'esbarts veterans. La proclamació s'emmarca dins la programació de les festes de Sant Pere i referma l'aposta de Figueres per mantenir viva la tradició del pubillatge i la cultura popular catalana.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
0: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Arriba aquesta previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva, però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte això sí, entre la capçalera del Ter i del Fluvià, perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
0: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: DJ. I avui ho hem necessitat, el ventilador.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: El ventilador, amb Mon DJ, Banda Neon i Buhos, cap a les 9 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop pel doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les 3 xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El departament

0: Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer García, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Vinga, va, que encetem nova hora musical. Les 9 i 3 amb novetats. Tenim a Melendi, Nil Moliner, tenim a Marina Freixas. Déu-n'hi-do, una bona hora. Mentires arriesgades.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
4: I Esquerra de Vilafant, no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert.

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa! Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Ens situem al barri de North End, a Boston, el 15 de gener de 1919, al migdia. Fa uns 5 graus, una temperatura inusualment càlida per ser hivern a Boston. A la zona del port s'hi observen els treballadors ocupats. Els bombers, per la seva part, dinen i juguen a cartes. Els nens recullen llenya per les seves famílies. És un dimecres completament normal, fins que ho deixa de ser. A 3:45 d'una, un so metàl·lic recorre tot el barri. És un cruixit, un tro, i abans que ningú pugui entendre res, un mur de 5 metres d'alçada avança pel carrer a 56 km per hora i ho engoleix tot. Els primers periodistes que arriben a la zona escriuen que és impossible distingir si les formes que lluiten contra la massa marró que ara ha invadit tot el carrer són persones o animals. 21 persones moriran aquell dia, en una inundació que no serà d'aigua, sinó de sucre. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la gran inundació de melassa de Boston. Per entendre com passa una cosa així, hem de tornar enrere, a 4 anys abans dels fets, el 1915, quan els Estats Units es preparen per entrar a la Primera Guerra Mundial. Però, primer de tot, què és la melassa? Bé, és el líquid fosc i espès que queda quan es processa la canya de sucre per extreure'n el sucre. És densa, enganxosa i d'un color marró quasi negre. S'utilitza moltes vegades, per exemple, per fer pa o galetes de gingebre. És dolça, enganxosa i un pèl més densa que la mel. Però en aquella època i en el context que hem parlat abans, no només s'utilitzava com a aliment, sinó que és un ingredient també clau per fabricar alcohol industrial. I l'alcohol industrial és fonamental per explosius militars. Municions, pólvora, la melassa en temps de guerra valia diners, moltíssims diners. Una empresa, la United States Industrial Alcohol Company, decideix construir un dipòsit gegant al barri de North End de Boston, just al costat del port. El dipòsit mesura 15 metres d'alçada i 27 de diàmetre, capacitat per a més de 8 milions de litres de melassa. El temps de construcció és molt curt, massa curt. Les parets de metall fan menys de 2 centímetres de gruix, la meitat del que haurien de tenir. L'acer del que estan fetes s'ha barrejat amb poc manganès, la qual cosa el fa fràgil quan fa fred. I l'home responsable de supervisar la construcció, el tresorer de l'empresa, un tal Arthur Gell, no té cap formació en arquitectura ni enginyeria. Cap. El dipòsit comença a fallar des del primer dia. Fa sorolls, vessa, el gerent de la planta avisa ràpidament als seus superiors que hi ha un problema greu. La solució de l'empresa és escandalosa. Pinten el dipòsit de color marró per camuflar les fuites. Els nens del barri, fills en la seva majoria d'immigrants italians de famílies amb pocs recursos, tenien per costum anar a raspar la melassa que regalimava per les juntes. Era dolça, era gratis i no ho veien com a un perill. I així van passant els anys, fins al gener de 1919, que arriba carregat de canvis. La Primera Guerra Mundial ha acabat 2 mesos abans i als Estats Units la llei seca és a punt d'aprovar-se. L'endemà mateix del desastre, del 16 de gener, es rectificarà la 18a esmena que prohibirà l'alcohol. L'empresa, la United States Industrial Alcohol Company, que a partir d'ara li direm UISA, veu venir que s'estan a punt de quedar sense negoci i, per tant, volen extreure el màxim profit possible aquests últims mesos que els hi queden. Per tal de fer-ho, omplen el dipòsit fins a dalt de tot. El dia 13 de gener, un vaixell cisterna arriba al port i bomba una nova carregada melassa. Melassa calenta, perquè s'ha escalfat per fer-la més fluida durant el transport. Lo mateix que dèiem abans, semblant a la mel. A l'estar més calenta, es fa menys densa i es pot manipular millor. El dipòsit queda a plena capacitat, 8 milions i mig de litres. Esclar, la nova melassa és calenta, però l'antiga segueix freda. Calenta a sobre i freda a sota. Tot això provoca canvis de temperatura que crea contraccions i dilatacions en l'acer que, ja hem dit, era massa fràgil i prim per aquell dipòsit. Un dipòsit que ara ja està al límit. Llavors arriba el dia 15 de gener, que, com hem dit, fa un dia inusualment càlid, d'uns 5 graus. Sembla fred, però és que els dies previs havien arribat a estar a 16 sota 0. Era un augment de gairebé 20 graus Celsius. Com hem dit abans, la fred perjudica especialment aquest acer, que està fet de manera deficient. Així doncs, aquests dies previs, amb tan baixes temperatures, han deixat el material sense elasticitat. O bé, amb molta menys de la que hauria de tenir normalment. I el canvi sobtat d'aquests 20 graus fa que el metall s'expandeixi i es contragui. Aquell dia, la gent està fent vida normal, a prop del dipòsit. Treballadors del port, venedors, l'estació de bombers, que està just al costat. El seu apartament, amb vistes al dipòsit, un barman de cognom Claugherty dorm la migdiada. I a pocs metres de la malassa, tres nens recullen llenya. Són l'Antonio Di Stasio, de 8 anys, la seva germana Maria, de 10, i el seu amic Pasquale Iantosca, també de 10. Acaben de sortir de l'escola per anar a dinar a casa. El pare d'en Pasquale els vigila des de la finestra del seu apartament. 3:45 d'una del migdia. Primer un so que sembla un tren que s'apropa. Després un cruixit metàl·lic. Després els reblons del dipòsit comencen a sortir disparats com bales. I llavors 2.300.000 galons de melassa surten al carrer en qüestió de segons. L'onada mesura 5 metres d'alçada, 56 km per hora. La melassa, novament, és un líquid semblant a la mel. S'aprima sota pressió i es mou ràpid, però quan para i es refreda s'espesseix fins tornar-se gairebé sòlida. Allò no actua com una inundació d'aigua, és pràcticament una llau, com una cascada de formigó líquid que avança i enganxa, i no deixa moure a qui atrapa. L'estació de bombers del motor 31 és arrencada dels fonaments en qüestió de segons. Els pilars d'acer del tren elevat es dobleguen i col·lapsen. Un camió és aixecat i llançat al port. Els cavalls de càrrega queden enganxats i com més s'agiten, més s'hi enfonsen. L'Antonio, la Maria i el Pasquale desapareixen engolits per l'onada. El pare d'en Pasquale ho veu tot des de la finestra. En Pasquale és colpejat per un vagó de tren. Mor a l'instant. La Maria és engolida per la melassa i s'ofega. L'Antonio és llançat contra un pal de llum. Quan recupera el coneixement a l'hospital, sent la seva mare cridant el seu nom, però no pot respondre. Té la gola plena de melassa. En minuts arriben policies, bombers i 116 cadets del vaixell de guerra USS Nakutet, que estava atracat al port. Però rescatar és gairebé impossible. Tothom que intenta entrar a la zona queda enganxat. Els propis rescatadors han de ser rescatats. La melassa, a mesura que refreda, s'espesseix. Es torna quasi sòlida. Hi ha persones atrapades durant hores. Alguns cossos no es recuperen fins dies després. Un d'ells, un carretoner de nom Cesare Nicolo, no es troba fins 4 mesos més tard sota el moll del port. El que finalment permet netejar el barri és l'aigua de mar. Els bombers comencen a bombar aigua salada del port directament als carrers. L'aigua salada talla la melassa, però es tarda setmanes. Les aigües del port de Boston van romandre tenyides de marró fins a l'estiu. El resultat final són 21 morts, 150 ferits, 6 edificis destruïts, el tren elevat inutilitzat. I, segons els veïns de North End, fins als anys 80, als estius calorosos, es podia olorar la melassa als carrers. La UISA, l'empresa, no tarda ni un dia en buscar culpables. La seva versió oficial és que ha estat un atemptat anarquista, terroristes italians. La comunitat del North End, formada per la seva majoria per immigrants italians, es troba en la paradoxa brutal de ser alhora les principals víctimes i els acusats. La investigació dura 6 anys, 3.000 testimonis, 45.000 pàgines de declaracions. I l'any 1925, un auditor judicial ho deixa clar. El dipòsit era estructuralment deficient des del primer dia. Les parets eren massa primes, l'acer massa fràgil, els avisos ignorats. I la UISA ho sabia i va decidir pintar-ho de marró. L'empresa paga $628.000 en indemnitzacions. I com a conseqüència directa del desastre, els estats de tot el país aproven per primera vegada normes de construcció estrictes per a dipòsits industrials. Aquell dimecres absurd és l'origen de moltes de les regulacions de seguretat industrial que encara avui existeixen. 21 persones, un dipòsit mal construït i Boston fent olor de melassa durant 60 anys. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 6:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 6:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà. Perdis.

0: nostra nova hora amb més novetats discogràfiques.
1: Vint-i-sisena edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
3: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
2: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
3: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
2: Diumenge, tancat.
3: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
2: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
3: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
0: Doncs sí, Ernest Prana col·laborant, o en aquest cas, millor dit, Fran Perea col·laborant amb Ernest Prana. El teu

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: I després de les notícies dèiem que arribaven més novetats discogràfiques i ara ens quedem amb Doctor Flamingo. Si t'acabes d'incorporar, estem amb novetats. Cha-cha-cha.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant. Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.

I aquí continuem a l'AFM. Estem a 9 minuts per al punt de 2:15, on tindrem una nova connexió amb l'informatiu local i comarcal, descobrint noves cançons com aquest Wing Wing de Charlie.

0: avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palolsa Valdòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palolsa Valdòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: llorar dins de mi.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquesta nova setmana, dilluns 29 de juny del 2026. Figueres impulsa un nou sector industrial del nord de la ciutat.
4: El pla de govern al territori fa parada a Figueres per apropar les actuacions de la Generalitat.
3: L'Hospital de Figueres lliurarà un kit de suport a les pacients operades de càncer de mama.
4: L'Alt Empordà perd prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any.
3: La Guàrdia Civil suprimeix la unitat subaquàtica de la Costa Brava i genera malestar al territori.
4: Jana Illa i Oriol Mansió, nova pubilla i nou hereu de Figueres.
3: I tancarem l'edició d'aquest butlletí de notícies i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres fa un nou pas per desenvolupar el futur sector industrial nord després de presentar als propietaris dels terrenys l'avanç del pla parcial urbanístic. L'àmbit de més de 280.000 metres quadrats es destinarà principalment a usos industrials, terciaris i comercials amb l'objectiu d'atraure noves empreses. El consistori assumirà la redacció del pla parcial que definirà l'ordenació del sector i permetrà iniciar-ne la urbanització. El projecte també preveu nous enllaços viaris i espais per a serveis tècnics i forma part de l'estratègia municipal per reforçar el desenvolupament industrial, aprofitant les futures connexions de la ciutat.
4: Figueres ha acollit aquest cap de setmana una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori, una iniciativa de la Generalitat per explicar a la ciutadania els principals projectes que impulsa el conjunt de Catalunya i especialment a l'Alt Empordà. Entre les actuacions destacades a la comarca hi ha la futura declaració del Parc Natural de l'Albera, el projecte d'energies marines PlemCat, la construcció de 511 habitatges protegits, noves escoles a Ventalló, Vilabertran i Figueres, l'ampliació del Cap de l'Escala, una nova comissaria dels Mossos a Llançà i una inversió de més de 30 milions d'euros del Puosc destinada als municipis de l'Alt Empordà.
3: L'Hospital de Figueres començarà a entregar un kit de mama a les dones que se sometin a una cirurgia per càncer de mama. La iniciativa finançada per la Fundació Oncolliga Girona vol facilitar la recuperació física i emocional de les pacients des del primer moment. El centre hospitalari realitza prop d'un centenar d'aquestes intervencions cada any. El kit inclou informació i material útil per a postoperatori, com una bossa de drenatge, una pròtesi provisional de cotó i productes hidratants, a més d'informació sobre els serveis de suport que ofereix Oncolliga. Després d'implantar-se a Girona i Palamós, el programa arriba ara a Figueres amb l'objectiu de millorar l'acompanyament i la qualitat de vida de les persones afectades durant el procés oncològic.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Alt Empordà ha perdut prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La comarca ha passat de 8.629 pisos turístics al maig del 2025 a 7.736 aquest any. En el conjunt de la demarcació de Girona, la reducció supera els 2.100 habitatges, una caiguda de gairebé el 9,5%. Malgrat aquest descens, la Costa Brava continua concentrant una part important d'aquest tipus d'allotjaments. Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala es mantenen entre els municipis amb més habitatges turístics de la demarcació. La disminució s'emmarca en el nou context regulador impulsat per la Generalitat, una normativa que diversos municipis turístics han qüestionat perquè consideren que pot afectar l'activitat econòmica i l'oferta d'allotjament.
3: I el Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir la unitat dels grups especialistes d'activitats subaquàtiques, els GEAS, de la Guàrdia Civil, en base a l'Estartit. Des de fa prop de 30 anys donava servei a tota la Costa Brava. A partir d'ara, aquest servei quedarà centralitzat a Barcelona, una decisió que ha provocat el rebuig de diversos alcaldes del litoral. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí considera que la mesura pot afectar la rapidesa de resposta en rescats i actuacions de vigilància, especialment en una zona amb intensa activitat de busseig, com les Illes Medes. Els municipis també destaquen la tasca dels GEAS en la protecció del medi marí i en la prevenció de furts de corall i reclamen que es mantingui aquesta unitat especialitzada a la Costa Brava.
4: Figueres ja té nou representants del pubillatge. En el marc de les festes de Sant Pere, Jana Illa ha estat proclamada nova pubilla de la ciutat i Oriol Mansión, nou hereu. El nou pubillatge es completa amb Ingrid Madinilla com a dama, Pere Alemany com a fadrí, Laia Vicenç com a pubilleta, Roger Mainé com a arauet i Berta Pujolà i Emili Salazar com a dametes. L'acte, celebrat a la Rambla, també ha servit per acomiadar els representants sortints i ha estat precedit per una cercavila amb gegants i una trobada d'esbarts veterans. La proclamació s'emmarca dins la programació de les festes de Sant Pere i referma l'aposta de Figueres per mantenir viva la tradició del pubillatge i la cultura popular catalana.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
0: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Arriba aquesta previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva. Però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte això sí, entre la capçalera del Ter i del Fluvià, perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que al Gironès. N'estem pendents a la xarxa?
0: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
0: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: I en aquest punt del dial, Dani Corbalan, després de l'informatiu, ens acompanya amb la seva nova proposta, versió també remesclada, She's Walking Away.

Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, llum, l'Amparo, sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM, al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Montecarlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.

0: Doncs sí, la muleta de Laura Gibert aquí amb nosaltres a l'AFM. Estem, doncs, descobrint bones propostes musicals, eh? Bones propostes musicals que arriben a la nostra discografia. Nosaltres que continuem, i ho fem ara, amb una altra d'aquelles novetats discogràfiques que sonen així de bé, com per exemple, estem parlant d'una de les persones que és empordanesa i que ha presentat Por Interés. Ella és la Carlota Giró.
1: Yo que te escribí canciones desde el día que empezamos, ahora ya escribo tu nombre en mi libreta de fracasos. ¿Otro? ¿Otro?

0: cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
2: I sí, ella és, o ells són, millor dit, Camela, perquè aquest juny també han presentat, s'han sumat a les propostes

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i l'encertat certesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies. Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: La veu inconfusible de Sole Jiménez, ara mateix amb Andrés Suárez, i aquesta cançó, La última generación.

0: Fan 107.3 FM.
1: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar ho tens aquí a Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.
3: És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres al 107.3 de la FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, país so Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
7: Dime que vamos a inventar, ¿para qué vamos a aparentar?
0: La teva companyia diària.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

FM. Música ara mateix de Kid Voodoo i Rels B, plegats des de l'àlbum Euphoria, En el suelo.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant 107.3.

0: de Fan, 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant, estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Ha tornat després de la seva malaltia a incorporar-se al món musical i volíem que ho fes. Celine Dion, Dance On.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Novetat discogràfica per aquesta setmana de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 20 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes i fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palolsa Valdòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palolsa Valdòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: 107.3 FM.
0: Ens anem de Marathon. És el nou tema de Becky G i Elkan.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: 107.3 FM.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Camp per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: La veu melosa de Rigoberta Bandini. Aquí tens la cançó de primavera. Com fan més

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: És Fito Páez, amb un estil molt diferent al seu, però amb una cançó que porta per títol Shine.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'embalat i de festa major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: Moment per la veu càlida de Judith Nederman, Llibert.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbas, cumbias, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la confraria de pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
5: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
6: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
7: Li posem ritme a la teva vida.
8: La teva vida.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
9: Bon moment per estar aquí en el 107.3 de la FM. Això et permetrà escoltar la nova de Abraham Mateo. Què tal te va sin mi?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%. Tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics, l'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus, i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant,

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant 107.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant en aquesta nova setmana, dilluns 29 de juny del 2026. Figueres impulsa un nou sector industrial del nord de la ciutat.
2: El pla de govern al territori fa parada a Figueres per apropar les actuacions de la Generalitat.
1: L'Hospital de Figueres lliurarà un kit de suport a les pacients operades de càncer de mama.
2: L'Alt Empordà perd prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any.
1: La Guàrdia Civil suprimeix la unitat de subaquàtica de la Costa Brava i genera malestar al territori.
2: Jana Illa i Oriol Mansió, nova pubilla i nou hereu de Figueres.
1: I tancarem l'edició d'aquest butlletí de notícies i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres fa un nou pas per desenvolupar el futur sector industrial nord després de presentar als propietaris dels terrenys l'avanç del pla parcial urbanístic. L'àmbit de més de 280.000 metres quadrats es destinarà principalment a usos industrials, terciaris i comercials amb l'objectiu d'atraure noves empreses. El consistori assumirà la redacció del pla parcial que definirà l'ordenació del sector i permetrà iniciar-ne la urbanització. El projecte també preveu nous enllaços viaris i espais per a serveis tècnics i forma part de l'estratègia municipal per reforçar el desenvolupament industrial, aprofitant les futures connexions de la ciutat.
2: Figueres ha acollit aquest cap de setmana una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al Territori, una iniciativa de la Generalitat per explicar a la ciutadania els principals projectes que impulsa el conjunt de Catalunya i especialment a l'Alt Empordà. Entre les actuacions destacades a la comarca hi ha la futura declaració del Parc Natural de l'Albera, el projecte d'energies marines PlemCat, la construcció de 511 habitatges protegits, noves escoles a Ventalló, Vilabertran i Figueres, l'ampliació del Cap de l'Escala, una nova comissaria dels Mossos a Llançà i una inversió de més de 30 milions d'euros del Puosc destinada als municipis de l'Alt Empordà.
1: L'Hospital de Figueres començarà a entregar un kit de mama a les dones que se sotmetin a una cirurgia per càncer de mama. La iniciativa finançada per la Fundació Oncolliga Girona vol facilitar la recuperació física i emocional de les pacients des del primer moment. El centre hospitalari realitza prop d'un centenar d'aquestes intervencions cada any. El kit inclou informació i material útil per a postoperatori, com una bossa de drenatge, una pròtesi provisional de cotó i productes hidratants, a més d'informació sobre els serveis de suport que ofereix Oncolliga. Després d'implantar-se a Girona i Palamós, el programa arriba ara a Figueres amb l'objectiu de millorar l'acompanyament i la qualitat de vida de les persones afectades durant el procés oncològic.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Alt Empordà ha perdut prop de 900 habitatges d'ús turístic en l'últim any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La comarca ha passat de 8.629 pisos turístics al maig del 2025 a 7.736 aquest any. En el conjunt de la demarcació de Girona, la reducció supera els 2.100 habitatges, una caiguda de gairebé el 9,5%. Malgrat aquest descens, la Costa Brava continua concentrant una part important d'aquest tipus d'allotjaments. Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala es mantenen entre els municipis amb més habitatges turístics de la demarcació. La disminució s'emmarca en el nou context regulador impulsat per la Generalitat, una normativa que diversos municipis turístics han qüestionat perquè consideren que pot afectar l'activitat econòmica i l'oferta d'allotjament.
1: I el Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir la unitat dels grups especialistes d'activitats subaquàtiques, els GEAS, de la Guàrdia Civil, en base a l'Estartit. Des de fa prop de 30 anys donava servei a tota la Costa Brava. A partir d'ara, aquest servei quedarà centralitzat a Barcelona, una decisió que ha provocat el rebuig de diversos alcaldes del litoral. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí considera que la mesura pot afectar la rapidesa de resposta en rescats i actuacions de vigilància, especialment en una zona amb intensa activitat de bussetes, com les Illes Medes. Els municipis també destaquen la tasca dels GEAS en la protecció del medi marí i en la prevenció de furs de corall i reclamen que es mantingui aquesta unitat especialitzada a la Costa Brava.
2: Figueres ja té nou representants del pubillatge. En el marc de les festes de Sant Pere, Jana Illa ha estat proclamada nova pubilla de la ciutat i Oriol Mansión, nou hereu. El nou pubillatge es completa amb Íngrid Medinilla com a dama, Pere Alemany com a fadrí, Laia Vicenç com a pubilleta, Roger Mainer com a arauet i Berta Pujolà i Emily Salazar com a dametes. L'acte, celebrat a la Rambla, també ha servit per acomiadar els representants sortints i ha estat precedit per una cercavila amb gegants i una trobada d'esbarts veterans. La proclamació s'emmarca dins la programació de les festes de Sant Pere i referma l'aposta de Figueres per mantenir viva la tradició del pubillatge i la cultura popular catalana.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Arriba aquesta previsió del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la. A gran part de les comarques de Girona, els núvols que tenim a hores d'ara s'han d'anar trencant, fins i tot amb alguna gotellada a l'Empordà o cap al Pirineu, en el cas del Ripollès, però tot això va de baixa. També ha entrat una mica de tramuntana rescalfada a l'Alt Empordà i, per tant, la temperatura està sent molt suau. Ha costat dormir a gran part de la demarcació. Fins i tot també a les valls del Pirineu no hem baixat dels 17, 18, 19 graus en molts casos. Aquesta tarda, justament al Pirineu, entre la Cerdanya i el Ripollès, acabarem tenint tempestes més intenses. Algunes s'atansarà fins a la Garrotxa, fins al nord del Gironès, fins a l'interior de l'Alt Empordà o l'interior de la Selva. Però serà difícil que aquesta pluja arribi al mar. Compte això sí, entre la capçalera del Ter i del Fluvià, perquè tindrem algun patac d'aigua destacable. Mentrestant, la tarda serà de calor, sobretot avui a l'Empordà, on passarem dels 35 graus, al igual que el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.

0: i l'elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
1: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Quer.
2: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort nou banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
3: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents en una casa de colònies de Palamós.
2: Els suposats agressors serien dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost.
2: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
2: El Teatre Grec de Montjuïc Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
4: Va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa. Algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
1: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un

0: Real Decreto Ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
1: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
2: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
4: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situen al 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
5: Notícies en xarxa.
2: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
2: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en la mar.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
6: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
7: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, dies ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
8: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
10: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
11: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
12: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
10: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
14: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
13: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
15: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Doncs no deixem les investigacions policials, perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
17: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
16: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
2: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
5: Notícies en xarxa.
2: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
18: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
19: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas i a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
20: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
18: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
2: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
2: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
0: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
2: I a una de les propostes d'aquest Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
22: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
21: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
23: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
24: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
24: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Ponts de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular titular de l'Hockey Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
1: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
24: En ciclisme, Marcel Camprubí va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camprubí.
4: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
24: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
2: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La fisioteràpia a l'odontologia.
27: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
9: Salut activa.
28: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors, perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, al bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
13: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
2: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
14: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
15: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
14: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
2: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
14: El Teatre GREC de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
2: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
24: Va superar el play-off descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
13: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
17: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
0: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
17: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
2: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
24: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
2: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
24: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
2: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
24: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
18: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
24: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
19: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
20: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
24: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
5: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
6: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
4: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
21: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
7: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
23: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
22: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rei.
8: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
9: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
8: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
1: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
14: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
12: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
3: Notícies en xarxa.
1: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
25: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
26: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de
0: variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament. I ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que per tant no cal avançar.
25: D'altra banda, el trobar més accidents a la demarcació es comprenen entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
10: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
1: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
10: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
10: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
13: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
10: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
1: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
16: Les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
17: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
16: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
18: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
26: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
27: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
18: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de

0: havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida en l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
1: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
0: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
2: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. Sí, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
0: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
3: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos

0: Aragonès autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies, han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
1: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
0: Per cert, que a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble al terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. I alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual al desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'ha detingut 23 persones. L'operatiu anava de la següent manera: captaven les dones dels països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien aquí a deutes abusius i unes condicions infrahumanes.
2: Notícies en xarxa. Five, five, four, four, three, three, two, one, one, one, one.
3: And now for my next number, I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Com cada edició, comencem a Hot Dance 80 amb la història de la música disco. En aquesta ocasió, la protagonista serà la Thelma Houston, que ens portarà els seus grans èxits.

Thelma Houston és una cantant americana de soul, rhythm and blues i música disco. És coneguda internacionalment per versionar i convertir en un gran èxit la cançó Don't Leave Me This Way. Escoltem a la Thelma Houston.

Thelma Houston va néixer el 1943 a Leland, Mississippi, en una família humil. La seva mare treballava recollint cotó per poder treure endavant a la Thelma i a les seves tres germanes.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Això és la música dels punts que ens arriben des del Canadà. Una banda de New Wave amb una cançó que s'anomenava Nova Hearts.

Una producció de 1975. Fatback Band, Spanish Hustle. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80. Això és una nit de passió amb Alicia. All Night Passion, des del teu programa, des de la pista central de Hot Dance 80.

Estem escoltant ara un tema dels 90, de Robin S. Strum Beach Club Mix. I és que sortint dels 70s i 80s encara sé alguna cosa que valia una mica la pena.

La música dance és la protagonista Hot Dance 80. I a vegades ens escoltem temes com ara de la dècada dels 90. Tornem als 80.

Des del 1985, Jimmy Cliff ens portava Hot Shot. I ara van escoltar una producció que va ser el primer que va editar Blanco i Negro, la discogràfica de Barcelona, que va començar sent una botiga de discos d'importació al carrer Calvet de Barcelona, molt a prop de la plaça Francesc Macià. El primer que va editar com a discogràfica va ser això. Tulio de Piscopo, Stop Bichon, des del Maggio de Tulio de Piscopo.

el que va ser el primer tema que va editar Blanco y Negro com a companyia discogràfica. Ens anem a escoltar un tema original de 1975, però aquest és un remix del 2012. I és que això és la música de George McRae amb el seu Rock You Baby.

Hotbeds 80 anem punxant la música que funcionava a les pistes de ball i que podem escoltar avui en dia tranquil·lament. Let's Start the Dance és la música de Bohannon. D'acord, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic hotdance80@gmail.com.

La pista central Hot Dance 80 està en marxa. Des de fa 43 minuts. Anem escoltant els grans èxits i temes que són segons temes, però que val la pena escoltar. Per exemple, Anita Ward, qui no se'n recorda del Rick Mabel? Això és Don't Drop My Love.

Hi ha cançons que no s'han versionat i altres que s'han fet 50.000 versions. Aquesta que estem escoltant de 1975 de Anita Ward, Don't Drop My Love. No sé si s'ha versionat, no m'he dedicat mai a mirar-ho, però la que escoltarem ara, aquesta sí. Això és un hot version amb Linda Files.

Shirley & Co. va fer la versió original d'aquesta cançó, que podríem estar escoltant versions tot el programa sencer. Però el Hot Dance 80 ens agrada punxar coses potents com aquesta. Ells són els People's Choice i això és tot Right Away Do You Wanna, un gran èxit que va triomfar a les pistes de ball i que te'l recordem aquí a la teva emissora, al teu programa preferit.

Escoltem música dance dels 70s, dels 80s i avui també hem escoltat algun dels 90s. Anem, però, a escoltar el darrer tema a l'edició d'avui de Hot Dance 80. És la música de David Christie i el seu Shut Up. Una forta encaixada de qui us hem estat acompanyant. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbara Roja Show, i editant i presentant Josep Maria Forat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació, la prova pilot amb marques de traçat en

0: capacitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que per tant no cal avançar.
1: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol al govern i destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
4: Serà un clàssic ja de la música en català i de la música en general per sempre. Aquest tema de The Edge, Coti per Coti.

Des dels Estats Units se'n descobria amb el 1982 Cock Robin, que va desaparèixer el 1992 i va tornar a aparèixer el 2006. En aquest cas, recordem The Promise You Made, la promesa que va fer.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: És quan no hi ets que et trobem a faltar i et posem falta fins i tot, eh? Així recordem el Missing You de John Wait des del 107.3 de la teva FM. Sempre, sempre al teu costat. No et volem perdre. Et quedes?

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Una peça important i una peça dels Ole Ole que també volem recuperar aquí a la sintonia de la ràdio, compartint amb tu, com sempre, la millor estona, la millor música. No controles Ole Ole.

0: fan. 107.3 FM.
1: Sense cap mena de dubte, va ser i és una de les grans veus d'aquest país. Porten molts anys de trajectòria al costat del seu home, Víctor Manuelles. Ana Belén i amb El hombre del piano.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Primeres notes d'una també que va ser una gran peça, un gran èxit, The Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ballar amb el llum de la lluna.

0: vegades l'havíem escoltat. I com ens agrada aquest tema de Top Loader, aquí Dancing in the Moonlight. Aquí des de Ràdio Vilafant el que volem és fer-te ballar amb el llum de la lluna, amb la llum de la bombeta, amb el llum del sol.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
0: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-saval d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-saval d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

Era una peça que agradava molt i que a mi, a més, havia estat un bon èxit musical, eh? Glatto, Knaujo, Shaz Jankel. Vinga, que el ritme no s'aturi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació

0: Modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a tres treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: La versió original és de YouTube. Aquí tenim una versió molt més suau, molt més tranquil·la de The Shines, d'aquest I Still Haven't Fun.

I Still Having Fun What I'm Looking For, una gran peça de YouTube amb una versió molt més tranquil·la feta per The Chimes i que ens acompanya en aquests moments a la FM. Com ens agrada aquest tema, I Still Having Fun What I'm Looking For, tema original, com dèiem, de YouTube.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la confraria de pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, la ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, pa'
7: que vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Primeres notes d'una gran bateria i d'un gran tema musical de Jess. Qui no recorda aquest Omnerova Lonely Heart? Doncs aquí el tenim. Recuperem-lo i gaudim-lo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: A vegades és important i és molt interessant escoltar el 107.3

0: 107.3 FM.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Música i ritme ara mateix de Ella baila sola, lo echamos a suertes.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: gaudir diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Una altra de les formacions que sempre han tingut temes de molt èxit. Status Quo, qui no recorda el Whatever You Want?

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Diferents artistes de la talla de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Juan Luis Guerra, Celia Cruz i molts altres amb aquest El Último Adiós.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Cham per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Una peça de Village People recuperant el Can't Stop the Music. Que no s'aturi la música.

0: 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Una peça mítica d'aquelles que agraden moltíssim, i és que la veritat és que és un gran tema musical. Alan Stewart, Year of the Cat, és l'any del gat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. Interior autoritza l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada de bany, tot just fa 15 dies, han mort 9 banyistes. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables de la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts a Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat dones que prèviament havien estat en situació d'explotació. Se'n van detectar fins a 53 i se n'han alliberat 6. Es tracta d'una xarxa de prostitució low cost amb unes condicions infrahumanes. Escoltem Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos.
3: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
1: El Tribunal d'Instància de Mataró ha abordat l'internament, ha acordat, volem dir perdó, l'internament en centre psiquiàtric per al detingut per un delicte d'incendi forestal a la localitat de Tiana divendres. El jutge va acordar-ne l'internament involuntari del detingut perquè se li faci un tractament mèdic i quan els metges considerin que es troba en condicions se'l detingui i passi a disposició.

0: i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
3: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
4: Ruta 66.
5: Hola família, avui dediquem el programa als californians Linkin Park, en homenatge al desaparegut vocalista principal Chester Bennington. Donarem un repàs als èxits de la seva carrera. Els components són Mike Shinoda, segon vocalista, rapper, multiinstrumentista i productor, Brad Delson a la guitarra, John Hamm, DJ, tartablista i a càrrec del sampling, Phoenix al baix i Rob Pardon a la bateria. Abans de començar amb el seu single, que els hi va donar a conèixer arreu del món l'any 2001, t'enviem una salutació del nostre equip, en Marc de los Santos a les vies de so i qui et parla en Pitu. Comencem!

In the End és una de les cançons incloses a l'àlbum de debut dels Linkin Park, titulat Hybrid Theory, experimentació amb tot tipus de gènere. En un principi se'ls va encasillar com a banda de nu metal, però van sobreviure a la decadència d'aquest estil. Escoltem tot seguit d'un altre clàssic, Numb, single que tancava el segon àlbum d'estudi, i per molts fans, el millor. Meteora, del 2002.

Shadow of the Day, conegut senzill extret del tercer àlbum d'estudi editat el 2007, Minutes to Midnight, que va marcar una gran diferència amb els seus predecessors, mostrant una mena de rock alternatiu amb tocs electrònics. Una altra de les destacades d'aquest tercer àlbum dels californians Linkin Park és aquest What I've Done.

0: Bandes sonores. Rock al cinema.
1: I a la minisecció de les bandes sonores, New Divide, tema composat per a la pel·lícula de l'any 2009, Transformers Revenge of the Fallen, que de seguida es va convertir en tot un himne als concerts de la banda des d'aquell any, mentre s'agestava el que seria el proper àlbum A Thousand Suns.

Burning in the Skies. Amb aquest track comença el disc conceptual A Thousand Suns del 2010, l'àlbum més experimental dels Linkin Park, amb un concepte i història de principi a fi, enllaçant pràcticament totes les cançons amb fins a 6 pistes d'interludi. Precisament el primer single del disc mostra tot això i està considerat per molts la masterpiece de la banda, The Catalyst.

Castle of Glass, una de les cançons del cinquè àlbum Living Things, el disc més marcat per l'electrònica. Això va ser el 2012 i dos anys més tard sortia The Hurricane Party amb un retorn al metal, un disc amb crítiques molt variables entre els seus seguidors. Aquest va ser sense dubte el gran assoliment dels Linkin Park al trencar amb les etiquetes. D'aquest treball rescatem el single Final Masquerade.

0: Ruta 66.
1: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta 66 ràdio.cat

Així començava el setè àlbum One More Light, amb aquest Nobody Can Save Me. I aquest va ser l'últim dels Linkin Park. Després de presentar el disc a Europa amb una gira, van tornar als Estats Units. I pocs dies després, concretament el 20 de juliol de 2017, van trobar mort el vocalista Chester Bennington al seu domicili. Es va suïcidar, després d'ansietats, depressions i la pressió de l'èxit i la fama. Tornem al disc One More Light. Shinoda va ser el vocalista d'un dels singles demostrant la seva versatilitat amb aquest Invisible.

Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana amb aquest especial Linkin Park. Precisament, en homenatge al desaparegut Chester Bennington, van editar mesos després un directe enregistrat l'última gira, on trobem Live Out of the Rest, que acabem d'escoltar. I ja per acomiadar l'espai d'avui, The Messenger, tocat i enregistrat en directe l'any 2010 a la Puerta d'Alcalá a Madrid, un mític concert per als seus fans. I ara sí, marxem. Una salutació de la gent que fa possible aquest programa, a les vies de so i especialment avui a la redacció i tria de les cançons, en Marc de los Santos, i qui us ha parlat, en Pitu dos Santos. Fins d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, llum, l'Amparo, sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM, al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 9:15 PM del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 9:15 PM del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix. Ya todo.

informació i entreteniment al 107.3 FM. I això diuen, l'amor canvia cada moment i per cada cosa. Ho pot arribar a canviar fins i tot, absolutament tot. Un dels missatges que rebíem de Klimi Fischer, Love Changes.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
2: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo en la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de la Guaira.
2: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
4: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
2: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
5: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
2: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
0: I en esports, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
7: Durant aquest dilluns, diversos conjunts com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca

0: El govern espanyol allarga... obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mir Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni, una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mir. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs una tarda amb molts accidents, amb moltes incidències, lamentablement amb un accident mortal a la C66 a la zona de Bordils. S'afegeix als dos mortals que hi ha hagut avui i, per tant, ja comencem demanant, sobretot, molta cautela. En aquest moment tenim encatallada la TV-21-26 a Calafell per un accident on hi han implicat diversos vehicles. També problemes per un altre accident a Tarragona, en aquest cas a la N240 a Valls, pas alternatiu. I a banda també hi ha altres incidències, com és el cas de l'AP7, on, per exemple, a Montmeló ja s'han pogut retirar els vehicles en sentit Tarragona, però encara hi ha 4 quilòmetres de latitud, aquí han topat 4 vehicles. A Barberà hi ha 1,5 km, també en sentit sud. Les rondes van molt carregades, totes dues, i els accessos nord hi ha forces incidències. De fet, hi ha aturades a la C17 a Mollet, C58 i C33, tant en el recorregut d'entrada com de sortida, i el seu paral·lel, la C33, en aquest cas, en sentit sud. Per tant, tarda molt complexa, molts accidents mortals, sisplau, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, conduïu amb molta cautela.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes, els carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se va vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
7: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
8: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos

0: vamos a encontrar en la misma situación.
1: Folky ha fet èmfasi que tot i la baixada de preus continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
1: És el tercer mes que la inflació es manté en el baix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: L'economia de la demarcació de Lleida, també en plan econòmica, va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la memòria econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns. La seva directora, Carme Poveda, ha destacat que l'augment de l'ocupació s'ha donat arreu del territori i també s'ha diversificat en els diferents sectors, sobretot serveis, indústria i construcció. Poveda també ha afegit que els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantingui, tot i que amb un ritme més baix.
4: Els primers 6 mesos l'economia està aguantant molt bé, tot el context internacional. És possible que l'economia creixi una mica menys que l'any passat, en línia amb el que està passant al conjunt de Catalunya i al conjunt d'Espanya, però tot i així xifres positives. Ho veiem en les dades d'ocupació, que estan creixent i més que el conjunt de Catalunya, i també en dades com, per exemple, l'indicador de clima empresarial, que és una enquesta que fem les cambres a les empreses, que ens donen encara un alentiment, però encara xifres positives.
3: Pel que fa a exportacions, el 2025 s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de La Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
1: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta unes hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
2: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat, creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
1: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
6: Que la presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble seisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
7: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
8: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
7: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana, ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur des que va començar la temporada fa 15 dies. S'han mort ja 9 banyistes. Carina Vallvé.
9: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
9: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Doncs parlant de salvaments, un mosso fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
1: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
2: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
1: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a les 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
2: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
1: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
11: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
12: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
13: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
11: De moment aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Mar Dalmau, bona tarda.
14: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilants a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
15: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
14: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se la sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
2: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanentment. Segons s'han explicat fonts policials, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: I encara en plana policial, Salut revisa l'atenció al nadó de Sabadell mort per maltractament.
1: El menor havia estat visitat dues vegades al mateix CAP, en aparença per revisions rutinàries, després d'haver rebut atenció sanitària a l'Aragó durant el primer mes de vida. En aquestes visites, segons les primeres dades, no es van detectar indicis d'alerta.
2: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Els pares, que actualment es troben en presó provisional, van trucar a emergències perquè el nadó es trobava amb una aturada cardiorrespiratòria. El SEM va poder remuntar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari és on es van practicar proves al nadó, que va acabar morint la matinada de divendres a causa d'un possible maltractament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ha assegurat que des del departament s'han posat en marxa els elements necessaris per poder esclarir quina atenció s'ha donat a la criatura en les visites prèvies i poder conèixer el context que van acabar provocant la seva mort.
18: Tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
17: Pareja ha lamentat la mort de l'infant i ha qualificat el cas de molt desafortunat. Així mateix ha assegurat que el departament buscarà oportunitats de millora i elements que puguin ajudar a que no es torni a produir un cas com aquest.
2: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural L'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
1: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Porcicelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
19: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
2: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro.
20: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
21: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
20: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total són 55 milions d'euros per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
3: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
2: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aler del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del club després de cinc temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Murcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
4: La meva tornada a casa després de 20 anys fora, i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i, bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
2: I en hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029.
5: Contento y feliz

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua, Llum, Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Ruta 66.
9: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món.
10: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
10: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
12: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
13: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
10: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de La Guaira.
12: creix paral·lelament al malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
0: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
10: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
12: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a la corresponsabilitat de la ciutadania.
14: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
10: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
12: La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
15: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
10: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
16: Durant aquest dilluns, diversos equips com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el del favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector de transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
7: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per a la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
3: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades, hores. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
8: Que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
9: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
10: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
9: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada fa 15 dies, amb Morja, 9 banyistes. Carina Bellvé.
11: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Parlant de salvaments, un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
3: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
3: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Mar Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilants a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
17: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
16: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies, que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell.
19: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
20: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. Empenyent des de sota aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
19: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Més coses. Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge a l'era de la crisi climàtica és la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llucera.
21: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que per tant redueixin al màxim la demanda energètica.
3: El Congrés es reparteix entre tres seus, el Centre de Convencions Internacionals, amb les ponències principals, el Design Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural aquest vespre, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
22: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una protecció d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sararols.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. Adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà, David Navarro.
23: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és Uberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
24: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió, al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
23: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món esportiu. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total, són 55 milions per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
4: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
1: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kitsanàs Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aler del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
5: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
1: En hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029. Ve de ser el màxim golejador de l'hoquei Lliga Masculina amb el Pons Lleida.
6: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
1: El Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades. El jugador prové de l'Igualada, amb qui fa una setmana va guanyar l'hoquei Lliga. I el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, qui prové del Manlleu, amb qui s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera categoria de l'hoquei estatal aquest diumenge. I un darrer apunt en futbol sala masculí, l'Ali, perquè aquest divendres torna a la selecció catalana, que precisament jugarà contra Galícia a Lugo. Avui s'ha fet oficial la llista per part del seleccionador Santi Gea. El Barça, amb Miquel Freixas, Eric Martel i Sergio González, és el club que porta més integrants al combinat català.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Xam per als més valents, Paire Thailand pels petits, Tropic Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant.

0: El gos és nu.
1: Ja ha arribat l'estiu i marxem de vacances. Aquest és l'últim programa de la temporada número 10 del Musiccat. Però abans de marxar hem elaborat la llista de les cançons que pensem que formarà la sintonia d'aquest estiu. Les cançons que s'escoltaran a les platges i festes majors del nostre país. Gaudiu de les cançons, gaudiu de l'estiu. Comença Musiccat.

0: Noña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula.
1: Arriba al ritme de la calor a la sintonia de Music Cat. Ja tenim aquí la banda sonora de les nostres vacances. Comencem amb una cançó que és un tema pop fresc, ballable i optimista, dissenyat específicament per la campanya estiuenca. La lletra inclou versos emotius i directes com "L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls". Una cançó interpretada per Aina Machuca, guanyadora de l'última edició del programa de televisió

continuem el musicat d'avui, que està dedicat a la nostra llista que hem elaborat per les cançons d'aquest estiu 2026. El tema Papi, posa-la al disc és una col·laboració musical del cantant Joan Dausà i Mama Dausà. A ben segur que serà un dels temes principals d'aquest estiu. La cançó forma part de l'àlbum Immortal, de Joan Dausà. Aquesta cançó està dedicada a la seva filla petita, a la Julieta. Té un so molt fresc, alegre i festiu.

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Tutu Turu és el gran èxit del grup Sutherland. És un tema pop nocturn i modern que barreja elements d'indi i electrònica amb subtils pinzellades d'inspiració llatina. Té un ritme extremadament enganxós i ballable. Amb un toc d'ironia explica la història d'algú que s'ha passat la vida buscant l'èxit massiu, volent ser astronauta, futbolista o estrella del rock, fins que troba una persona que li fa canviar completament de les seves prioritats. Aquesta cançó, ben segur que formarà part de la sintonia d'aquest estiu 2026.

A la fresca és una cançó d'estiu del duet Figaflaves. Fusiona estils com el reggae i l'esca per parlar amb el seu característic toc festiu de l'amor no correspost i de les relacions complicades. Conté ritmes jamaicans, ska i pop urbà en català. Combina desamor amb frases enganxoses com "si no m'estima, acaba la via" o "som la Coca-Cola i el Mento". A la fresca, Figaflaves. La...

Continuem el Musicat d'avui dedicat a la nostra sintonia d'aquest estiu. I ara arriba el moment de posar ritme i, sobretot, molta energia a l'antena. Ells són de Calafell, porten dues dècades fent-nos ballar i aquest 2026 estan de celebració perquè 20 anys de trajectòria no es fan cada dia. Aquí teniu el seu últim regal en forma de cançó, una declaració d'amor a la vida i als seus seguidors. Són els Búhos i es diuen de tot cor gràcies. Escoltem-los.

Camins, somnis i promeses és una cançó de la mítica banda de rock Sopa de Cabra en col·laboració amb la cantautora Su i el productor Moon DJ. És una actualització del clàssic Camins, un dels grans himnes del grup gironí publicat originàriament a l'any 2001 dintre de l'àlbum Plou i fa sol. El llançament d'aquest senzill serveix per commemorar els 40 anys de trajectòria de Sopa de Cabra i alhora el 25 aniversari de la publicació de la cançó original. L'aportació vocal de la Su i la producció electrònica de Moon DJ transformen la cançó en una proposta més ballable, pensada per sonar a les pistes i al festival d'aquest estiu.

el pop urbà en català té un nou èxit i porta la firma de Mama Dolça amb Scott D. Key. Una oda als amics de veritat que ja estan arrasant en totes les llistes d'aquest estiu. Pugem el ritme a la sintonia amb la millor gent del planeta, en el musicat d'avui dedicat a la nostra llista d'aquest estiu 2026.

Hi ha persones que apareixen a la teva vida i ho canvien tot de dalt a baix. Són com el teu primer petó de l'any o la millor rosa de Sant Jordi. D'això ens parla la cançó que ens arriba a la nostra sintonia i que formarà part d'aquest estiu. Una declaració d'amor optimista i lluminosa que porta el segell de Max Navarro i la producció de Roger Rodés. Així sona Inigualable.

i ara arriba el moment de moure el cos amb el fenomen de les festes majors. Ells són Banda Neon i després de rebentar les xarxes socials ens porten al ritme més fresc i divertit d'aquest estiu. Si ets més de calçotades que de Burger King, obre bé les orelles perquè a la sintonia de Musiccat es busca catalanet.

I ara pugem el volum de la ràdio perquè arriba el moment de dinamitar el passat. Els catalans Cel Obert canvien de pell i ens porten unes guitarres molt més rockeres i desacomplexades. Això que sentirem neix de la poesia de Montse Verdaguer i és una autèntica declaració d'intencions per cremar la nostàlgia i mirar cap al futur aquest estiu. Connectem amb la nova etapa de la banda. Aquí teniu el seu crit de renovació. Sona

0: hora.
1: Si parlem de festa, germanor i bona música d'estiu, parlem d'ells. La Fúmica es retira aquest any, però abans ens regala la col·laboració més bèstia i multitudinària de la música. Més de 50 veus unides en una sola cançó que ja és història de la nostra cultura. Una autèntica bogeria que et farà ballar aquest estiu des de la primera nota. Connectem directament amb l'energia del sud. Aquí teniu la gent de la Mediterrània.

dins de les novetats musicals per aquest estiu 2026, la cantant i compositora Julieta torna a sorprendre els seus seguidors amb una producció de pop electrònic impecable sota la direcció d'Alba Ricard a la part visual. Aquest tema s'ha convertit en un viatge emocional que transita entre la calma i l'intensitat. A continuació, a la llista de cançons d'aquest estiu, repassem el nou èxit de Julieta, 100%.

I com que arriba l'estiu i amb ell les ganes de viure un autèntic diumenge sense drama, així es diu el nou èxit dels Catarres, un himne radiant que celebra la calma, els retrobaments i la felicitat de la rutina compartida, amb ritmes de batucada i una tornada que no et podràs treure.

0: dies que vindran.
1: I fins aquí hem arribat amb la sintonia d'aquest estiu 2026. Ara donem pas a la secció de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat. Endavant, Jordi.
0: I els veïns omplen la plaça, porto el sol a la butxaca.
2: Us parla el Jordi Sugranyes, edició número 199 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. El Teatre Cesc Fortesa de Palma, el 18 de juny de 2021, es va celebrar el 5è concert preliminar del 21è concurs Zona 9. Hi van actuar Bisuri i els Mossos, Pa Moreno i Marc Grimal. Escoltarem a Bisuri i els Mossos. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

Bon vespre, som Visorí els Mossos.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, Jordi.

El Musicat d'avui hem escoltat un grapat de cançons que formaran part de la sintonia d'aquest estiu 2026. On l'ànima i el cos volen farcits, per què no... I com no, el concert desconfinat de Jordi Sugranyes.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai, senyor, senyor, que maco que és avui, eh? Avui a Sant Pere. Tu me sents?
2: Sí, bona nit.
1: Avui a Sant Pere, l'Anabel m'ha dit avui a Sant Pere i dic, ah, molt bé. L'altre dia va ser Sant Joan, no? Sant Joan. Ai, Sant Joan, que maco, Sant Joan, tu. Ai, senyor, Déu meu, de la vera creu santíssima, gloriosa i joiosa, Sant Joan. La nit en la qual, que diuen que és la nit més curta de l'any, no?
2: Sí, la setmana passada vam parlar de Sant Joan, de la revella, de...
1: Ah, sí, bueno,
2: del ritual de Sant Joan.
1: Sí, és veritat, sí.
2: Però no el vaig fer perquè em vaig a dormir a les 10 de la nit, ja crec bueno, que ja
1: però
2: dormia.
1: Tu ets afortunada, sí, perquè hi ha gent que ho viu, saps? Vull dir, o sigui, ja ha passat el dia, no, de Sant Joan, i els gossos i altres mascotes per fi descansen tranquils. Ara els del ministeri aquest que se'n diu de benestar animal, no? Sembla ser que estan intentant allò fabricar petardos i coets en forma de supositori, allò amb vaselina inclosa, perquè la gent pues, els pugui ficar pel foradet, no? I encendre la metxa, no? Allò que se'n digui explosions controlades en un ambient segur.
2: I aquí encara podem estar contents, perquè si te'n vas a la Comunitat Valenciana, allà per qualsevol motiu,
1: bueno,
2: un bateig, per un bateig... sí, un, sí, sí. Un nen patí que té, si està en formació, tiren...
1: sí.
2: Sí, sí, és impressionant.
1: Fantàstic, és fantàstic.
2: Però vull dir que aquí encara només es tira per Sant Joan i Sant Pere, a Figueres.
1: Sí, i algun dia despistats.
2: Sí, però allà per qualsevol motiu, ho sé perquè allà hi viu la meva germana, no? I ella m'ho diu que ja està acostumada, però era això, una comunió, un bateig, un casament, sí. Qualsevol motiu.
1: Mira, jo estava allà, quan estava a l'exèrcit, vaig estar allà, al costat de València, allà en un poble que es deia Manises, i que era pues, a l'aeroport de València, i a més era una base aèria militar, compartien la pista. Tu estaves en un costat de pista i a l'altre costat de pista veies els guiris amb pantalonets i camises de flowers baixant d'un avió, no? I tu estaves allà a l'altre cantó vestit de color blau amb una roba gruixuda suant la gota grossa perquè allà hi fot una humitat que baixa tota l'ànima i després a l'hivern fot una fred que se't congela el bigoti i és així estricte. I vaig viure dues palles.
2: Allò ja és el màxim.
1: Sí, és l'hòstia. I vaig viure perquè estàvem tocant en la banda militar, que casualitat era la banda d'una de les falles, no? Era banda d'honor. Això volia dir que cada vegada que hi havia falles, doncs tenies que anar en aquell barri a fer la passacalle. I esclar, tant li fot. Allò passacalle vol dir que en els nens... se'ls donen 10 milions de petardos d'aquests que els tires i esclaten, saps? D'aquests que no necessiten metge, com se'n diu aquí?
2: Els sabetes.
1: Déu, que vagi bé, sabetes, ni, però allà les sabetes són com rajols, saps? I els nens, com que són així magnífics, magnànims i amb la seva innocència típica de nens, oi, sí que maco, s'entretenien a... tirar les sabetes als peus dels pobres soldats que desfilaven. Jo sortia de la base amb les sabates negres ben encirades, brillants i lluentes, cosa la qual era una santíssima tocada de pera, i quan hi tornava portàvem les sabates de color blau. Fixa't com eren. Bueno, no sé a què ve això, però sí, és igual.
2: Per la revella de Sant
1: Joan. Ah, això sí.
2: Bueno. Sí, sí, no, la revella... no vaig fer res especial, però per Sant Joan ja vam explicar que faríem la travessa solidària.
1: Ah, sí?

0: Sí, sí, sí. Bueno, això és una altra història.
1: Sí.
0: Això és millor.
1: Sí.
0: Com va anar el de travesses? Era una colla, no?
1: Va ser un èxit perquè hi havia uns 70 nedadors.
0: Fixa't.
1: Sí, sí, i vam tenir moltíssima sort perquè el mar semblava una piscina, de... no hi havia onades, llavors era molt fàcil. Eren 3 quilòmetres i els que eren de tintoreres, alguns, col·laboràvem i ens repartíem perquè ningú es quedés enrere, d'acord? I a mi em va tocar ser de les últimes. I, bueno, per mi va ser un passeig perquè m'havia d'anar a un ritme molt lent.
0: Oh, que xula ja, eh? De veritat, ja. Per mi és un passeig ja.
1: No, dic de veritat, fins al punt que la Gisela, la presidenta, anava en caiac i els últims ens deia, a les tintoreres que sabia que anaven més ràpid, ens va dir, aneu tirant, que agafareu fred, ja vigilo jo aquests últims. Però el més important és això, que unes 70 persones van col·laborar amb l'associació de la paraparèsia, que és una malaltia neurodegenerativa. Ah. I una dels membres de Tintoreres pateix aquesta malaltia i forma part de l'associació, per això es va fer aquest vincle, i ell ens va fer com una mini xerrada al principi de tot explicant què és el que significava aquesta malaltia i sobretot dient que per ells el mar els hi facilitava molt fer esport.
0: Ah.
1: Que per ella era molt important anar al mar. A part, aquesta noia és biòloga i llavors ens explicava que ella gaudia molt sent de Tintoreres i sortint al mar a fer aquestes activitats.
0: Sí, el mar té una virtut i és que t'ajuda a flotar, t'allibera de la gravetat.
1: Sí, exacte. I llavors ens explicava que necessiten moltes sessions de fisioteràpia quan són a terra.
0: Sí.
1: I que amb aquest tipus d'actes doncs els ajudem a tots a fer investigació. Llavors,
0: guai.
1: Sí, sí.
0: Està molt bé que, a més, tindre algú que t'ho pugui explicar des de primera persona.
1: Sí.
0: Això és important, perquè no t'ho explica una persona que dius, bueno, i aquest què sap? Sinó t'ho explica algú que sap molt bé de què va, i això li dona més validesa a qualsevol cosa que es faci. Això és interessant. No els van pas confondre amb pateros, no?
1: No, perquè hi havia els caiacs custodiant, perquè clar, hi ha una part, era de Garbet a Grifeu, i hi ha una part que no hi ha boies, i llavors sobretot anàvem molt de compte amb la part sense boies, perquè ara estem en temporada ja, que hi ha moltes barques.
0: Sí.
1: Però no van passar gaires aquell dia, i perquè justament passàvem a prop de les roques, llavors ja això ens protegia una mica, no?
0: Vale.
1: Però els caiacs hi van estar allà fent...
0: Sí, perquè ara aquesta època les platges aquelles estan plenes de gom a gom, si no m'equivoco.
1: Sí, Garbet no ho estava tant el dia de Sant Joan, però per exemple ahir al Port de la Selva allò semblava una autopista.
0: Garbet té una virtut i és que són tot pedres.
1: Sí.
0: I llavors la gent, ai, és que em fa mal el peu, em fa mal el cul, em fa mal el seguer, saps? I és, la gent no li agrada tant això.
1: Sí, no, però vull dir, del tràfic de barquetes, vaig trobar més ahir al Port de la Selva, un diumenge.
0: Ah, barquetes, parlaves.
1: Sí, sí, barques.
0: Vaig
1: sortir a nedar una mica, però no vaig anar gaire més a les boies perquè em feia por les barques, perquè allò era una constant. Suposo que moltes, clar, arriba un punt al Port de la Selva que ja no pots avançar en cotxe, quan acabes a la Cala Tamariua, ho has de fer en camins de terra, o si no per mar, llavors molta gent deu voler anar a la punta al Cap de Creus i és més ràpid fent-ho per mar.
0: Sí, bueno, si el mar està així en calma és fantàstic.
1: Sí.
0: Ai, que maco, perquè tu ja saps que el Mediterrani en calma és com una piscina.
1: Sí.
0: I amb aigua brava és com una piscina en dia de vent. Tampoc.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, cuidao, tu ja saps la diferència que hi ha entre el Cantàbric i el Mediterrà.
1: Sí.
0: Ja ho has vist, no? Ja saps aquell soroll constant i aquelles petites onades que medeixen 6 metres i que te diuen que esto no és nada. I clar, veus el Mediterrà i dius, veus aquesta gent que va amb la taula de surf, on te vas a fer surf? On te vas a fer surf? Aquí.
1: No, aquí ara el que està molt de moda és el paddle surf. Has d'anar dret o segur tipus kayak?
0: O kitesurf, aquests que van amb la vela. I...
1: No, kitesurf hi ha pocs llocs, allà a Sant Pere Pescador, no? A Port de la Selva crec que també en fan de lloguer, però el dia que no bufa vent la gent fa el paddle surf
0: ja, i ja, ja està. Ja, ja, ja, però escolta, jo conec gent que fan això del kitesurf, el kitesurf, i escolta, diuen que els dies de vent és fantàstic. O t'aixeques i voles o tu passes en la meitat caient. No entenc aquests esports.
1: No l'he provat. No, encara no he arribat a aquest nivell, no.
0: Bueno, així us van passar bé, va estar molt bé, va ser tot un èxit i va ser un dia per guardar la memòria, no?
1: Sí, sí, sí, hi ha fotos molt xules, però a més hi havia un noi que ens anava seguint per terra per si algú agafava fred per sortir, no? Era fàcil sortir a les platges o als camins de ronda que n'hi ha, i allà anava de fosforita de color fluorescent, que el vèiem però de lluny, eh? I sí, està tot molt, estava molt ben organitzat i sí, i per això tenim fotos xules des de terra.
0: Ah, fantàstic. Bueno, en definitiva ja us ho heu guanyat.
1: Sí.
0: O allò de dir, estàs, sent professionals en organitzar aquestes coses.
1: Sí, sí.
0: Doneu pues una cançó, que
1: molt
0: et sembla,
1: bé.
0: Eh? I seguimos con el programa que diuen i ara què poso? Ai, mira que ho tenia a la mà, eh? I ara ho he perdut. On estàs? On estàs? On estàs? On estàs? Com ho faig? Com ho he fet? Mare de... Ah, sí, guita. Oh, home, aquesta. Igual aquesta t'agrada, eh?
1: A veure.
0: No tant tu.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, bueno, bueno. Private Dancer, de la Tina Turner. Hi ha una cosa que és curiosa, i no és pas broma. Tu miris com tu miris. Una gran quantitat de dones cantants de temps enrere, com la Tina, són com els ous de Fènix. Van reneixer de les seves cendres, perquè la seva vida no va ser mai fàcil. La gent que només coneix la seva vessant, allò de cantant, diu, no, que bé que canta. La seva vida va ser molt dura, com moltes de les que d'això. Avui en dia és un altre món, però en aquell temps dir això era dir molt. Què tens de nou?
2: Canviem totalment de tema. Avui farem improvisació total, no? Bueno, perquè no li havia dit jo a Jules de què parlaríem. No, ja tinc tema.
1: Tens tema.
2: Però no t'ho havia explicat. Perquè,
1: tengo.
2: Sí, avui...
1: Ostres, avui vas de valenta, eh?
2: No, et tinc aquí la xuleta.
1: Me lanxo el ruedo.
2: No, però vull dir que no t'ho havia explicat abans.
1: Ah. Bueno, és que abans he parlat tot el rato jo.
2: Tantes coses hem parlat. Però vull dir que, clar, jo cada vegada que vinc a la ràdio dic, ostres, la setmana que ve de què parlaré, no? Però al final sempre surt algun tema. I és que porto com una setmana reflexionant, no?, sobre el model de com vull madurar, com vull envellir, no? I jo crec que, no sé si li passa a molta gent, jo no arribo als 40 anys.
1: A mi no.
2: Però penso en com vull arribar a la meva vellesa, no?
1: Ai, tranquil·la, hi ha molt temps, i arribaràs amb el temps.
2: Sí, però a com vull arribar, no? Llavors,
1: viu-la.
2: Amb contactes que he tingut últimament, sobretot relacionats amb el món de l'esport, jo veig com m'agradaria arribar amb 55, amb 60, amb 70, no? És a dir, que estic reflexionant d'aquí 10, 20, 30, i si pot ser 40 anys més, doncs arribar-hi, però en bones condicions, no? Doncs això. No sé si és normal o no pensar-hi tant, però, bueno...
1: Sí, a veure, cuida't. Anem a pans. El ser humà pensa.
2: Sí.
1: És un defecte, però ho pensa, val? Llavors, jo sempre dic que si vols viure, has de pensar que tens una part que és la part més grossa, és l'animal. La part animal és aquella que te diu quin rangle estàs de viure. Tu mira, els elefants poden viure 70 anys.
2: Sí.
1: Són enormes i mengen herba. Vale? Les tortugues poden viure 120 anys. Depèn d'això, són enormes i mengen herba. El conill és petit i viu com a molt 3 anys i tirant llarguíssim. També menja herba, però es passa la vida a tot hòstia per tots cantons. I els carnívors també viuen un promig i mengen carn. I cap d'ells fa res més que el que la seva fisonomia els diu que han de fer. Uns caminen, els altres corren, els altres salten i els altres estan quiets. Curiosament, el que més quiet s'està és el que viu més anys, i el que més es mou és el que en viu menys. Vull dir, és així.
2: Sí, però jo crec en els humans potser és el contrari, no? El que menys es mou, al final arribarà pitjor a la vellesa.
1: No te creguis.
2: No?
1: No, mira els monos. Els monos perquè es passen la vida pujant i baixant dels arbres. Però inclús els que arriben a ser vells també pujen i baixen dels arbres. Després hi ha els monos que no estan mai en els arbres. I un mono és igual que un ser humà, és un omnívor, menja de tot. Però una de les virtuts és que quasi no menja processats. I el que té que fer és vigilar que no se'l mengi algun carnívor. El ser humà, la virtut que té és que no se l'ha de menjar ningú. Aquesta funció ja l'ha perdut i obre la nevera i té de tot. Llavors, si vols viure molts anys, jo és un consell, perquè tampoc és que sigui un gran esportista, però si vols viure molts i molts anys, l'esport deixa'l en la vessant allò de moure't una mica, i limita't a lo que és lo que menges. És el meu pensament, eh?
2: Vull dir... Sí, bueno, no és només fer esport, és fer esport, menjar bé, descansar bé.
1: Tu pensa una cosa, el ser humà, la seva fisonomia i morfologia està pensada i prevista per menjar molt poc i en comptades ocasions. Perquè abans no era... A veure, abans tenien que sortir i si havia sort, en una setmana caçaven dos conills. Saps què vull dir?
2: Sí, un dels països on hi ha més longevitat és el Japó, i expliquen que dels motius perquè mengen molta fruita, molta verdura, molta fruita i de proteïnes i peix, però que no... i no mengen grans quantitats.
1: Ja, mengen poc.
2: Sí, doncs això.
1: Bueno, tenen molt de plats, però mengen poc.
2: Sí.
1: Els xinos tenen molt de plats i també mengen. Però em sembla que els xinos ho mengen tot.
2: És diferent, no?
1: Sí, però sí. Bueno, també és el concepte de lo que menges i com ho fas.
2: Exacte.
1: Perquè, esclar, aquí tirem molt d'olis i tirem molt d'aromatitzants i saboritzants i potenciadors i totes aquestes coses que dius, Déu meu senyor, que estic menjant. I a certs llocs per això no ho saben.
2: Doncs sí, doncs per preparar aquesta secció d'avui, que potser no és tan divertida com aquell dia que vam parlar del desig.
1: Tu i el desig. Bueno, escolta, és quasi el mateix, eh?
2: No ho sé. Doncs bé, per parlar d'aquest tema de l'envelliment, he triat tres referents, no? De menys a més conegut, potser sí. Un dels últims, una persona que no sé ni el seu cognom, sé que es diu Joan, i que van coincidir a Sant Feliu de Guíxols, a una nedada que van fer amb les tintoreres. Em va sorprendre un home amb uns 70 i alguna anys, no sé exactament l'edat, però amb una vitalitat que arrasava amb tothom.
1: Sí.
2: I ell deia, jo aniré dels últims, i després a l'aigua va ser el primer de tots i no hi havia qui li atrapés.
1: Bueno, un home modest.
2: No, però ja ho veies.
1: Els altres eren una colla inútils.
2: Però clar, per arribar a aquest nivell d'aquest senyor, ja es veia per el color de la seva pell, el morè, el bronzejat que portava, és que surt cada dia a nedar, és a dir, la constància de fer esport.
1: Ah, bueno.
2: Això sobretot.
1: Ah, fantàstic.
2: Però sí, el bon humor que destilava aquest senyor, no sé, són coses que m'apunto mentalment de com m'agradaria arribar a aquesta edat, no?
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Vale, o sigui, tenim clar, punto número uno.
2: Sí. Manuel
1: vol arribar a una edat en la qual estigui catxes morena i que pugui permetre's el luxe de dir, vosaltres aneu tirant que ja us adelantaré.
2: No, jo morena no, això no...
1: Sí,
2: no.
1: Difícil, eh?
2: Però la resta seria divertit.
1: El morena és un enemic, no. És allò, es passa amic teu el morena.
2: No. Doncs aquest seria un. Després hi ha un altre que ja fa temps que ho havia vist als mitjans de comunicació i l'he buscat, que és una senyora que es diu Bàrbara Martínez, és una senyora de 90 anys.
1: Ah, mira.
2: I és coneguda com a Bàrbara Bogatell. Per què? Perquè és monitora de gimnàs a l'aire lliure a la platja de Bogatell.
1: Ah, mira, està
2: bé. A la Barceloneta, a Barcelona.
1: Sí.
2: Doncs aquesta senyora va començar a fer exercici als 60 anys. Sí, que no és que fos esportista tota la vida.
1: Per mi fa 4 dies això dels 60.
2: Va començar a fer exercici als 60 anys a la platja i va arribar un moment que la monitora que hi havia llavors va plegar i ella va agafar el testimoni.
1: Te dejo esa que es más joven, ¿no?
2: Sí, però ara en té 90. I aquesta senyora es veu que fa classe de dilluns a divendres, de 10 a 11... són classes obertes a tothom i cada dia hi ha una mitjana de 100 persones que assisteixen a les classes i de moltes edats diferents, no?
1: Fantàstic.
2: I fa exercicis de mobilitat, també per caminar i d'estiraments.
1: Ah, fantàstic.
2: Però jo us recomano buscar-la, la senyora Bàrbara Martínez, també per la simpatia i el bon rotllo que transmet i dius, ostres, ja m'agradaria.
1: Aquesta és la peça clau, eh?
2: Sí.
1: El bon humor.
2: Sí.
1: Jo diria.
2: Sí.
1: No.
2: Ser positiu i, bueno, tot això ve relacionat amb tot el que hem parlat de l'esport, els beneficis que té de les endorfines i que està relacionat, jo crec. sortir a l'aire lliure també.
1: Bueno, el que deien els antigus, antiguament, no, ment sana in corpore sano, no? Tens un cos sa i una ment sana, tens que ser feliç per collons.
2: Sí, si us fixeu, d'aquests dos referents, els dos fan activitats a l'aire lliure, és a dir, que no són persones que estan tot el dia a casa, llavors ja. Això és important.
1: Ja,
2: que a vegades fa mandra, sobretot a l'hivern.
1: Sí, bueno, però tornem a la de la base animal, a fora, fora, exterior, sí. Aire lliure.
2: Sí, exacte. L'altre dia llegia, crec que era un fisi o bueno, una persona que es dedica a fer de coach o, bueno, o motivador d'esportistes,
1: sí.
2: Explicava que molta gent en realitat és sedentària perquè va potser dues vegades al gimnàs a la setmana i la resta de la setmana està assegut a l'oficina, que necessitem més aire lliure, prendre l'aire. No vol dir fer esport tota l'estona, sinó caminar, passejar tranquil·lament a fora.
1: Jo crec que un dels grans hàndicaps de la gent per no moure-se gaire és l'escassa motivació mental que tenen. Arribes a casa, xufes la tele i tots són bombardejos constants de datos, allò, de variables. I això al cervell li encanta.
2: Sí,
1: saps?
2: Però llavors, cadascú jo crec que ha de buscar aquella manera de passar-s'ho bé, sí, que l'esport no sigui un sacrifici.
1: Sí, però el problema és el cervell, ja t'ho he dit. El cervell diu, hòstia, dona'm coses que jo em pugui entretindre de pressa. Satisfacció instantània. Llavors, la televisió han aconseguit això. O sigui, cada 10 segons canvies de programa i fan alguna cosa que t'enganxa. I el cervell feliç diu, oh, que bé, això m'agrada. I no hi ha cap part del cervell que digui, surt a fora al carrer i fes una mica d'esport.
2: Mm.
1: Perquè el cervell el primer que es pregunta, i ara què? Ara tinc que sortir a fora al carrer a veure quatre palanganes per allà i després tornar a casa. No, home, no, estic més bé caseta, així, informació per tots cantons, i no gasto energia. El cervell és el gran d'autor amb qui tot el món es té que enfrontar. El problema és que, esclar, hi ha gent com tu, per exemple, que t'enfrontes amb el teu cervell i guanyes, i hi ha gent com jo que m'enfronto amb el meu cervell i perdo. No?
2: Però a veure, hi ha trucs també, per exemple, hi ha una cosa que diuen, si has de fer esport, preparar la bossa el dia abans i deixar-ho a la vista. Coses així senzilles motiven, no? Perquè dir, mira, ara si tinc aquí la bossa a l'entrada ja no em fa tanta mandra anar-hi al gimnàs. Cosetes així, sí, no?
1: Home, mira, jo tinc una cosa,
2: no?
1: Sí, jo he deixat una motxilla preparada a l'entrada a casa, allà a la porta, no? Pues amb l'aigua i tot això, i m'he aixecat allò pim pam pum, m'he posat el xandall, que maco que estic amb el xandall, i he sortit allò de dalt del pis per anar baix on hi havia la motxilla amb aquells aires de suficiència i decisió, allò pum pum pum, agafo la motxilla, obro la porta i miro que el temps, dic, no és cap hora, i on te tinc que anar jo ara amb això? I llavors deixo la motxilla, dic, aprofitaré per fer una altra cosa, que són 10 minuts. I aquests 10 minuts es converteixen en tot un dia. I llavors, clar, la motxilla es queda allà, les ganes es queden allà, el xandall no t'ha servit per res i has dedicat tot el dia a fer una cosa que la podies haver fet qualsevol altre dia de la teva existència.
2: Un altre truc per obligar-te és apuntar-te a un grup. Sí, comprometre't amb una altra persona, dir, va, quedem a tal hora per anar junts al gimnàs.
1: Tampoc m'ha sortit amb aquesta, no? Perquè, a veure, ostres, tu, va, ens ho agafem en sèrio, sí. Demà quedem i pum, pum, pum, vale, arriba el demà. Tu, escolta, és que saps què passa? I l'altre, hòstia, doncs jo t'anava a trucar per dir-te que és que avui tampoc em anava bé. I ja s'ha acabat.
2: No, però t'has d'ajuntar amb algú que estigui motivat de veritat i compromès de veritat, si no, malament. Oh,
1: si la gent motivada és collonadament fantàstica, i t'ho dic, ho reconec. Que maco que és ser una persona motivada. però després estem les persones que ens motivem molt més buscant una excusa per seguir sent uns vagos. I escolta, també té el seu mèrit, perquè trobar cada dia una excusa per no fer una cosa que t'havies compromès a fer, i també és gastar molt de recursos imaginatius, eh?
2: Doncs una de les tasques d'aquesta senyora, la Bàrbara Martínez, és això, motivar la gent a que vagi amb ella. Té molt de mèrit a 90 anys seguir fent de monitora, i de fet li van donar la medalla d'honor de Barcelona, sí, per aquesta tasca de, que ja es fan en centres cívics, no? Fan gimnàs per a gent gran, o hi ve un monitor i els hi fa fer, però, i gairebé sempre són dones les que s'apunten, pocs homes,
1: sí,
2: hi van, eh?
1: Sí, però ja t'ho he dit.
2: Però perquè les dones ens agrada anar en grupet, i després no és només anar a fer l'exercici, sinó després anem a fer un cafè, anem a xerrar, a socialitzar.
1: Sí, sí.
2: Això ens agrada.
1: Allò que abans era sortir a prendre la fresca.
2: Sí.
1: Bueno, esclar, és que també forma part d'allò femení. Sí, esclar, s'ajunten quatre i cau el món. Te'n queda una altra?
2: Després hi ha un altre referent, però si vols posar música...
1: Pues sí, posaré, sí, una peça de music. Ah, guaita, aquesta també és una persona amb la seva vida allò fotuda. No sé per què, però sempre han fet bones cançons, aquesta gent.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, tu, com aquell que es botxi no vol... Ah, tu que anava a dir jo? Escolteu una cosa. Avui l'Anabel ens deixarà a les 10, eh? O sigui que... sí, perquè és Sant Pere. Sí. Tingueu-ho clar. Ja està. I que també té coses a fer. Ja que, clar, això és en directe i... Per això que ho sapigueu, jo tinc clar, a partir de les 10 i l'única veu melodiosa i angelosa que escoltareu serà la meva. Oh, tu, va, anem a...
2: Doncs sí, una de les coses que a mi una de les imatges que m'agrada molt veure són la gent que al vespre, sobretot a l'estiu, no?, que treuen la cadira a fora de casa per prendre la fresca.
1: Sí, les cotilles del carrer.
2: Bueno, prendre la fresca, sí.
1: Ah, sí, bueno, sí.
2: Però això s'ha anat perdent molt. Jo això vaig veure, crec que per primera vegada, al poble de la meva àvia materna, a Andalusia.
1: Sí.
2: I em sembla, no sé, que és una tradició que s'ha de mantindre. Fins i tot, no sé si en quina policia era, que va ser notícia que deien que prohibien això. Per estar envaint l'espai públic. I va haver-hi molta polèmica perquè deia, a veure, això és tradició i no fem res dolent. El que passa que com no consumim, aquest és el problema per l'Ajuntament, no? Es poden posar terrasses de bars, però no poden sortir les àvies a prendre fresca.
1: A veure, és un concepte, jo penso, és un concepte molt gilipolles. Vull dir, a veure, anem a tocar la pera a la gent, perquè així ens estalviem de tindre que posar seguretat als carrers. Perquè avui en dia deixar que la gent faci el que en deien petar la xerrada a fora, com que hi ha tant d'angelets corrents pels carrers que no fos que passessin coses...
2: Ja, jo crec que deien que aquesta era l'excusa, però després deien que no, que inveïen les voreres, però això normalment es fa en barris residencials, no en barris turístics.
1: Això... mira, és el mateix que penjar la roba en el balcó per eixugar-la. És que queda lleig, aviam, el que queda lleig és veure uns calçotets allò negres i ratllats allò, penjats allà a la vista de tothom, no? Saps quan aquests que porten la nicotina enganxada,
2: sí,
1: que no marxa ni volent, no? Això, doncs, ostres, mira, ara que vols que digui, però cony, abans en aquest moment tothom penjava les coses allà al balcó, que maco, guit, aquesta nit han mullat, i totes aquestes coses, però bueno, és igual, no importa. Les dones no poden sortir al carrer a petar la xerrada. La gent gran.
2: Sí, estava mirant una notícia que deien a la policia local de Santa Fe, no sé on és això, però això és a Espanya, no sé en quin lloc exactament, a Granada. Doncs això, l'any passat va haver-hi polèmica per aquest tema. Suposo que enguany no s'hauran posat en aquest berenjenal.
1: Bueno, ja te pots imaginar que alguna de les dones que participaven en aquestes cadirades, cap d'elles tenia res a veure amb alguns polítics o funcionaris. Perquè ja saps que això hi ha alguna mare o àvia per allà. I quan arriben a casa els hi foten una clatellada per més alcalde o per més policia local que siguin.
2: Sí.
1: És el que hi ha, tu.
2: Una altra imatge entranyable per mi és quan veus els avis jugant al dominó o a les cartes. No?
1: Sí. No? Allò amb el cigarro aquí mig enganxat també s'ha perdut, això.
2: Ja no es fuma gaire, no?
1: Sí,
2: a l'interior ja no es pot fumar.
1: Aquella imatge bucòlica de la boina i la colella d'això que et cremava el nas. Tenien el nas gros abans els avis. No sé per què.
2: Home, diuen que el nas i les orelles no paren de créixer, no?
1: No ho sé, jo ja t'ho dic. Espero que a mi no m'agreixin gaire més amb el nas, perquè si no després no podré escoltar gens bé.
2: Després són imatges molt d'aquí, no? Que jo crec que s'haurien de mantenir. I ara, parlant del tercer referent, he buscat un referent escriptor.
1: Ah, mira tu que
2: bé. D'acord? Perquè sí. A mi m'agrada també veure... aprendre dels que han aconseguit publicar llibres i...
1: Sí.
2: No? I
1: que bé, doncs.
2: Vull saber com s'ho han fet, no?
1: Vale.
2: I fa unes setmanes vaig llegir el llibre de... O sigui, parlaré de dos referents que no em serveixen. Un és l'Stephen King, que és molt conegut.
1: O Stephen. Sí, tu, collons, tothom coneix l'Stephen.
2: Vaig llegir el llibre Mentre escribo, que parla sobre la seva professió d'escriptor.
1: Sí.
2: Anava molt, molt bé el llibre fins que va arribar un punt que va començar a explicar que ell per escriure necessitava, bueno, que va tenir una època de drogadicte, i llavors aquest senyor ja no em serveix de res, perquè clar, jo no, aquest tema no el toco.
1: Anabel, no. Escolta, els grans dotats per l'art, la immensa majoria tenen una part de les seves neurones una mica allò estropiades.
2: Clar, el senyor explicava que hi ha llibres que ni se'n recorda com els va escriure.
1: Ja.
2: Clar, és que llavors no em serveix aquest exemple.
1: En l'època de la marihuana, que tot era, oh, saps? Vull dir, els artistes fotien marihuana perquè els hi desinhibia i els hi ampliava la creativitat. I en l'època de les pintures allò impressionistes, psicodèliques, el que havia darrere era una ingesta de pastilles psicotròpiques. Què vols? Veies el món de colors.
2: Sí, bueno, que no em servia l'Stephen King, el llibre sí que hi ha algun detallet que com a escriptora està bé, però per aquest tema personal no em serveix al 100% com a referent. I vaig dir, llavors vaig a buscar una dona escriptora.
1: Sí.
2: I vaig trobar una que a sobre de dona és mare. I dic, mira, dues coses que tenim en comú.
1: Sí.
2: I dic, doncs vaig trobar una que es diu Anne Lamotte, que és també...
1: Anne Lamotte.
2: Anne Lamotte.
1: I Lamotte.
2: No, amb dues T's.
1: Això, Lamotte.
2: El llibre es diu Pájaro a Pájaro i vaig dir, mira, doncs a sobre Pájaro a Pájaro.
1: Sí, mira, quina casualitat. Sí. Escolta, ai, ocellets.
2: I anava molt bé el llibre fins que va arribar al mateix punt que l'Stephen King.
1: Acoi.
2: Alcohòlica, la senyora, sí, no, no...
1: Tu, Anabel, ara, escolta, una cosa, ja que anem tant de símils, tu te fots algú per saber-ho.
2: No, no, per això jo estic buscant aquí referents que estiguin bé. I doncs tant l'Anne com l'Stephen descartats, ho sento molt, però si estic buscant aquí maneres, no, per ensortir-me sent mare treballadora i tal, doncs no em serveix aquest mètode, no? Llavors he trobat un senyor.
1: Ah, mira, tu.
2: Sí, que encara no m'ha llegit el seu llibre, però sí que he llegit entrevistes que parla d'aquest tema.
1: Escolta.
2: I és un japonès.
1: Ah, jo, ui, oi, malament. No.
2: D'acord, que es diu Haruki Murakami, que
1: ja, ja està tot dit. En Haruki,
2: a veure, és un escriptor japonès de 77 anys, ha estat candidat a Premi Nobel diverses vegades però no l'ha guanyat,
1: perquè per escriure Haruki no sé quantos és molt complicat,
2: però sí que va guanyar el Premi Princeses d'Astúries el 2023.
1: Així anaven els asturians.
2: Sí, als asturians els agrada el Haruki, no? Doncs en Haruki no se li coneix aquesta part de psicotròpics ni històries d'aquestes. El que ell explica, que té una rutina de fer esport, i diga, mira, potser aquest senyor sí que em servirà.
1: Sí.
2: Llavors, si un dia em llegeixo el llibre, quan l'acabi ja us diré si em serveix de referent o no.
1: Mare.
2: De moment pinta bé. Per què? Perquè diu que hi ha una part que no m'acaba d'encaixar, que diu que s'aixeca a les 4 del matí, jo això no sé si ho podria fer.
1: Algo dolent hi ha que s'aixequi a les 4 del matí.
2: Diu que treballa unes 5-6 hores, després corre 10 quilòmetres o neda.
1: I després s'aixeca a les 4.
2: I després se'n va a dormir a les 9 del vespre.
1: A les 9 del vespre se'n va a dormir i s'aixeca a les 4 del matí.
2: Sí.
1: Algú no funciona.
2: No sé, però aquest senyor, el que diu que respecta els seus ritmes circadians, no? Que
1: sí,
2: això és aixecar-se amb la llum del sol i anar-se a dormir quan es fa fosc.
1: No, és fantàstic, algú té.
2: No ho sé, hauré de llegir el llibre per veure, mentre escriu era de Stephen King, no sé com es diu el llibre del Haruki Murakami, però va parlar de la seva professió d'escriptor. Llavors faré un intent de llegir-lo, a veure si trobo el meu referent o no el trobo.
1: No el trobaràs.
2: O si trobem alguna pega.
1: Quan vinguis diràs, no, perquè aquest resulta que aixeca a les 4 de la matinada, perquè se li passa l'efecte de vés a saber què. O li entra un mono de no sé quantos, i ja estarem un altre cop en el puesto de ser. Fes i arriba allà on arribis, i marca marca el teu propi camí, les teves pròpies decisions, i quan tinguis una data propera als 90 anys podràs dir: gràcies al meu esforç i a la meva disciplina i a la meva implicació, avui tinc 90 anys. Després passarà algú pel costat i dirà: jo també tinc 92, que m'ha passat pipa. Ja, vés a saber, saps què vull dir?
2: Sí, no, a veure, el meu objectiu no és un número en concret, sinó fer el que m'agrada i tenir salut.
1: Llavors no miris demà.
2: No?
1: No, fes avui. Fes avui.
2: El què?
1: Jo, un consell és: fes avui.
2: Sí.
1: Però no facis per demà, fes avui. Jo conec gent, i per desgràcia, conec gent que es feien esport. Vida sana, vida esportiva, vida controlada, vida no sé què, buf, buf, buf, l'hòstia. I es moren joves.
2: Ja, mira, això mai se sap.
1: No, però el percentatge és bastant elevat. Llavors, pues, el que han dit alguns, que han arribat també als 90 i pico, i alguns han arribat fets caldo i altres no, i han dit sempre el mateix: viure cada dia, oblidar-te'n del dia abans i no pensar en el dia després, i ja està.
2: Crec que hi havia una senyora d'Olot, ara ho hauria de buscar, que han investigat la seva microbiota.
1: Okay.
2: Per veure, per estudiar la longevitat d'aquesta senyora. Crec que té el rècord d'anys de Catalunya.
1: Sent dir alguna cosa,
2: no? Sí,
1: sent dir alguna.
2: I ella deia que és que prenia cada dia un iogurt.
1: Un iogurt.
2: Sí.
1: Bueno, vés a saber de què és el iogurt, Tu, escolta, ja?
2: Sí, després tinc un altre. Home, sí, ja està, sí.
1: Sí, sí. Perquè tu ja tens que marxar.
2: Sí.
1: Bueno, escolta, tu, ara aquesta la dedicarem, perquè ara ens acaba d'escriure algú des de Mata. Oi, Mata. Hola.
2: Sí.
1: Hola, soc de Mata. Tu, es diu Imma, de Mata, farmacèutica. Doncs gràcies per escoltar-nos des de Mata. Això vol dir que anem ampliant el vano de llocs on les orelles ens escolten, i llavors li dedicarem una chanson amb tota la nostra estima. El que passa que, com que estan en anglès, m'ha fotut uns lius aquí.
2: Jo vull aprofitar també, ja que estem dedicant,
1: sí,
2: avui per la meva àvia, que fa 94 anys. Avui.
1: Ai, fantàstic, enhorabona.
2: La Pilar.
1: Sí, Pilar, oh sí, enhorabona, tu! Sí?
2: Sí, de veritat, per Sant Pere.
1: No, escolta, sí, és fantàstic,
2: sí, sí.
1: Aquestes casualitats. Com diu l'adagi, tot és casualitat fins que es demostra el contrari. I no hi ha tuties. No, bueno, doncs posaré aquesta, i aprendre pel Santíssim. Oh, mira, avui que és boig.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Ai, ai, ai, ai. Ai, tu, guita, oh, que maco. Ara l'Anabel ja se n'ha anat, ara estic sol, solet. Vine'm a veure, sol, solet. Vine'm a veure, que tinc fred. Quina cançó més tonta. Bueno, doncs això, però de totes maneres, ara tenim aquests meravellosos minuts de descans i de cafè i de kit-kat i tot això, amb la qual pues, ja us deixem aquesta música que us agrada a molts i ja està, mentrestant, pues, aquí el nen que sóc jo, un cafetó, i tornem-hi. Què us sembla? Oh, sí, estic encantat. Bé, pues, d'aquí uns 10 minuts ens tornem a veure. Fins ara.

Bueno, tu, oi, que maco tot, no? Que tendre, que oh, oi, que quiqui, que, i tot això que en diuen. Bueno, ja tornem a estar aquí. És meravellós tornar a estar aquí. Bueno, l'Anabel no hi és, o sigui que ara m'han deixat tot sol. Ja us he dit abans que això és el que hi ha. I bueno, què voleu que us digui, eh? La soledat és aquella ànima gelosa, aquella gelosia que no ens vol compartir amb ningú. La soledat ens agafa de les mans, ens tapa els ulls i ens diu a l'orella amb qui estaràs millor que amb mi. I l'escoltes i cada dia t'ho diu, i cada dia t'ho diu un, dos, quatre, cinc, un milió de vegades, i tu cada dia més vas pensant quanta raó que tens, estimada soledat. Ai, lo bé que estic amb tu, que no em contradius i sempre m'escoltes. La llàstima és que un dia la soledat, per el que sigui, te diu: ho sento, te deixo sol, te deixo sola, ja tornaré un altre dia. I aquell dia se'n va, i tu passes un temps dient: ai, on està la meva soledat? I trobes que la soledat ha agafat forma, i la pots tocar i la pots palpar, eh? I ja està. I llavors la història segueix i queda tot molt maco fins que torna a canviar el plano de tot això. I parlant de planos, oi? Sí, anem a canviar de planos i parlem de mapes. El mapa d'Espanya, el primer mapa del nostre país de caràcter científic, va ser elaborat per un geògraf que es deia Francisco Coelho, com podreu imaginar, deuria ser de cap allà a Portugal, que als 19 anys va rebre un encàrrec, que va ser: has de fer l'Atlas d'Espanya i les seves possessions d'ultramar. Ultramar vol dir més enllà del mar. En col·laboració amb un equip format per més de mig centenar de persones, aquest el Coelho va recórrer el país a cavall. Durant més de 30 tacos, 30 anys, va fer observacions astronòmiques i càlculs de trigonometria per mesurar amb precisió les distàncies. I així, a mitjans del segle XIX, aquest home va dibuixar bé per primer cop el mapa d'Espanya, i sense un bolígraf Bic, perquè encara no estaven patentats. Era així la vida, que bonica que era.

senyor, senyor, senyor. Tu, ara parlarem d'una cosa fantàstica, meravellosa, que abans era una curiositat i avui pots arribar a pagar 14 i 15 mil euros per tindre'n una. Una fabulosa, meravellosa i sempre curiosa. Bicicleta. Mm-hmm. 117 milions de bicicletes s'han fabricat en el món amb el que portem d'any. Es creu que en el nostre planeta hi ha més o menys un bilió en B de burro d'aquests vehicles que van ser inventats a principis del segle XIX. Imagina't, oi senyor, un cos de fusta amb dues rodes, també de fusta, sense cadenes i sense pedals. Allò era la primera bicicleta. Oh, que maco! I tot va avançar fins a dia d'avui. Una bicicleta podia pesar 20 quilos i avui pesa 400 o 500 grams. En fi, a qui li agradi pedalar, doncs ja ho sabeu. Pedaleu, pedaleu, pedaleu, que és tot molt maco. Una cançó, va, vinga, per què no?

una d'aquelles coses que la gent es pregunta, perquè és clar, aquestes preguntes que, oh, serà veritat, perquè tinc aquesta duda existencial. La pel·lícula Los Pájaros d'en Hitchcock està inspirada en fets reals? El director de cine va fer servir un fet de l'any 1961, quan a la costa de Monterey, Califòrnia, on passava l'estiuet, milers d'aus van sobrevolar embogides als seus pobles. Avui se sap que una neurotoxina alliberada per les algues va causar aquest erràtic comportament. O sigui, estimats i estimades oients, quan veieu Los Pájaros, ho sento, acaba de perdre tot el seu glamour. Tant li fa que tingueu dos ocellets dins una gàbia. No hi té res a veure. La culpa és de les algues del mar.

Bueno, Toni, ai, sí. Ai, que és maco tot això. La nit va passant, hi ha lluna plena, i m'acaben d'informar la nostra corresponsal al Pla de l'Estany. El Pla de l'Estany ens acaba d'informar de que la lluna ara està de color taronger i que està molt i molt maca. La lluna taronja i molt maca. La lluna. Sí, com ho deia això? Si el teu signe cau dintre del període d'aquesta lluna, no sé, ja m'he perdut, perquè jo em perdo molt dintre de lo que és l'astrologia. És una cosa curiosa, però m'hi perdo, m'hi perdo. I poca cosa més. Miro que el cel i dic, mira, allò és Alfa Centauro, allò altre és la constel·lació de Cassiopea. Així, aquí encara m'aclaro una mica, però després començo a mirar aquestes coses que no se diuen de la carta astral i de això. Tinc una amiga que hi entén d'això, és una cosa curiosa. I no sé, jo no serveixo per aquestes coses. Jo, aviam, t'ha d'agradar, t'ha d'inspirar, i jo miro les estrelles i el primer que penso que és, ostres tu, i jo estic flotant a sobre de tot això i no caic, i ja està. I a partir d'aquí pues, te pot entrar vertigen perquè estàs molt i molt i molt i molt amunt, no, i no hi ha res que t'empari. Només la força de la gravetat. Si no existís, pues sortiries volant cap allà. Ai, me voy para Alfa Centauro, tu, com aquell que... I ja està. Escolta'm una cosa. M'ha demanat que si al final del programa puc posar una cançó. Però la posaré ara, més que ara, perquè ara n'he trobat una que d'això, i després potser pues, som balsant el cel. I la posaré ara, i ja està. Total, falta una mica, però suposo que és una cançó que estarà prou bé, com perquè a qui la vulgui escoltar li agradi. Amb tota l'amabilitat del món i que sóc capaç de transmetre-ho.

Bueno, ja tornem a estar aquí. Ai, senyor, que maco. Anem baixant una mica la pistonada i direm una cosa curiosa. Han trobat restes d'opio, opio, collo opiaceo, de fa 3.000 anys en un cementiri d'Israel. Amb un jaciment de Yehud, una ciutat israelí situada a 11 quilòmetres al sud de Tel Aviv, els arqueòlegs van trobar restes d'opi en recipients de ceràmica que s'haurien utilitzat per a rites funeraris. Sí, rites funeraris. Vamos de rites funeraris. Pásame el opio, tú, que, ay, que bueno. Saps? Aquestes són les mostres de narcòtic més antigues que s'han trobat fins al moment. I els estudiosos consideren que es col·locaven a la tomba per ajudar el mort a entrar en èxtasis més enllà. Això, tal com està escrit, els estudiosos consideren que es col·locaven a la tomba. O sigui, què vol dir? Anaven a la tomba, es fotien a l'opi, enganxaven una ceba òpia increïble tots flotant i tots intentant allò, el que maco que és el paradise, per paradise, tots contents i tots d'això. Bueno, anem a seguir posant música. I com que avui és un dia curiós, tenim allò auditors i auditores que són així una mica exigents, Vull dir, escolta, pareu ja d'exigir, que al final tot el dia exigint aquí la gent, Posarem una altra chanson d'aquestes curioses, que també deien que era maca en el seu temps, Deien que era maca, jo ara no en tinc ni idea.

Oi, senyor, Déu meu, Pretty Woman, d'aquesta em van fer una pel·lícula, eh? Sí? Us en recordeu? Pretty Woman sortia, si no m'equivoco malament, i sortia la Julia Roberts. La Julia Roberts, sí. Aquesta tenia una seqüència en la qual, així molt carregada d'erotisme, estava dintre d'una banyera tota plena d'espuma i només es veien els ombros. Sapigueu una cosa, i aquesta cosa és així de certa. La Julia Roberts, en tota la seva carrera es va negar sempre a sortir en pilotes, cosa la qual és una cosa fantàstica, eh? I llavors, doncs, en totes les pel·lícules que hi havia seqüències que el guió no obliga a que hi hagués despelota, doncs ella simplement deia no ho faig. I això és com hauria de ser tot. El que passa que no tothom en el cine podia permetre's el luxe de ser la Julia Roberts. Doncs ja està. Ja sabeu tots la història de la Julia Roberts en la pel·lícula Pretty Woman, que per l'altre és un conyazo, també s'ha de dir, eh? Un conyazo pel·lícula. I poca cosa més a dir sobre aquesta pel·lícula, eh? Soc més de La bèstia del reina o La vida de Brian, ho sento. Què posa aquí? No sé què, pum pum. I aquí, sí, mira, quasi un 50% d'espècies d'ocells pateix un decliu a la seva població. Un estudi que han fet l'organització Seu Birdleaf diu que un 49% de les 11.000 espècies d'ocells que hi ha en el món està experimentant un decliu en les seves poblacions. Aquest treball assenyala que en 1.409 dels casos, un 13% del descens és tan acusat que podrien acabar extingint-se. En Espanya estan en situació de perill extrem, o no sé què, Urogallo Cantàbrico, la cerqueta perdilla, l'alcaudon Chico i la Nardella Balear. Ocellets, ho sento, doctor. La vostra extinció, igual que la vostra supervivència, està en mans de quatre galifardeus que, vulgueu que no, doncs han permès que arribeu a aquest punt. I quan heu arribat a aquest punt, no patiu que us acabareu extinguint, per més que diguin tot el contrari. I com que és així, posarem una altra chanson d'aquestes, allò que diuen, oi, tu, aquesta me sona. Doncs vinga, a veure si us sona.

Doncs, estimats i estimades, estimadíssims i estimadíssimes, com sempre, agrair-vos que avui hàgiu tingut un temps per dedicar a escoltar les nostres històries i els nostres comentaris i bla, bla, bla, i totes aquestes coses que es diuen. Recordeu una cosa. Digueu-los-hi a tota la gent que estimeu, que us estimeu. Digueu-los-hi de qualsevol manera. Una manyaga, un petó a la front, una abraçada. És igual, una paraula, una mirada, no importa. Digueu-los-hi que els estimeu. No importa que no us estimin. El que importa és que sàpiguen que vosaltres els estimeu. Això és el més important. Que la gent se senti estimada, perquè si no és tan trist. Oi, senyor, que melodramàtic. Bueno, doncs això, ara es posarem una chanson així una mica llarga, eh? I ja tornarem, doncs, de dilluns que ve, oi? Que, escolta, que fa una mica de xifugó avui, eh? Per tant, apa, passeu-vos-ho bé, disfruteu i no us preocupeu. Demà sortirà el sol pels vius. Ja està.

And now for my next number, I'd like to return

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Arriba Hot Dance 80 i comencem, com sempre, amb la història de la música disco. Avui, les protagonistes seran les germanes Slash.

Sister Sledge, la banda femenina produïda per Chic, quatre germanes de Filadèlfia, netes de la cantant d'òpera Viola Williams. És la que avui ens acompanyaran a la història de la música disco.

Com hem dit, Sister Sledge el composen quatre germanes. Kim Sledge, que va néixer el 21 d'agost de 1958. Debbie Sledge va néixer el 9 de juliol del 54. Johnny Sledge, 13 de setembre del 57. I va morir el 10 de març del 2017. I Kathy Sledge va néixer el 6 de gener de 1959. Varen obtenir fama durant els 70 i principis dels 80, principalment pel seu àlbum més venut, We Are Family.

Per donar-se a conèixer, les germanes Slash es varen presentar com Mrs. Williams' Grandchildren, les netes de la senyora Williams.

Les germanes varen passar 2 anys amb el creatiu duet Nile Rodgers i Bernard Edwards, els Chic. Però, sens dubte, el 1981 varen començar a produir el seu propi material. El 1985 varen tornar a les llistes d'èxit amb la cançó Frankie, que va arribar a número 1 al Regne Unit.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Aquest és el novè mes de l'any, el setembre. September. La música dels Earth, Wind and Fire. Ens acompanya en aquesta edició, que serà la darrera de la temporada. I ens tornarem a retrobar, doncs, unes setmanes més tard. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80.

Avui farem un programa dedicat a la música dels anys 70. I és que a Hot Dance 80 ens agrada escoltar música guapa, música interessant, encara que tingui ja uns quants dies. Al començament sembla la cançó de Tina Turner, que sí? Doncs no. No, però sí. Disco Inferno és la cançó, la versió original de Tramps, de 1976. Una cançó que va versionar la Tina Turner als 80s.

Una cançó que coneixem pels Commoners, però que als 70 va fer famosa Thelma Houston, la tieta de la Whitney Houston. Ell és Cliff Richard i això és We Don't Talk Anymore. És una cançó dels anys 70, com estem punxant avui, però això és un remix del 2001.

Hem començat el programa avui escoltant September d'Earth, Wind & Fire. I ara escoltem Fantasy. I és que la música dels Earth, Wind & Fire era tot un èxit. Era tot ple d'èxits que avui en dia encara podem seguir escoltant. Igual que aquesta dona. Ella era la reina de les discoteques. La dona de l'estiu. És Donna Summer.

Els 70s i els 80s varen ser dues dècades en el que les bandes sonores de les pel·lícules musicals eren realment importants. L'heu conegut, aquesta? És la música de Gris. Ell és Frankie Valli i això és un remix del 2007. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva sintonia. I ara anem a carregar-nos en un vaixell tota la bona música de George McRae.

I és que el Rock You Baby de George McRae es va convertir en el Rock the Boat. Ara, en aquests moments, arriba a l'escenari, a la pista central de Hot Dance 80, Gary Rafferty. Això és Baker Street. Una cançó, com no, també del 70, i que sonava així de bé.

escoltant la música avui de la dècada dels 70. En aquesta ocasió era Jerry Rafferty amb Baker Street. I ara et faré una pregunta. Creus que sóc sexy?

Creus que sóc sexy? O l'amor està en l'aire? I és que les cançons romàntiques funcionaven als 70 com aquesta cançó. Ell és Jean-Paul Young i Love is in the Air. Love is

I estem acabant aquesta edició i aquesta temporada de Hot Dance 80. Ens anem ara cap a Cuba. Què us sembla? Copacabana, en un lugar de La Habana. Amb la música de Barry Manilow diem adeu-siau. Que vagi bé, adeu-siau.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Pas de Tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. Que no és una... T'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: ICAT. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.